és la R, si és la família. No hi ha confusió. Sessionat aquesta vida, jo sóc el dictador, em coge l'amor. El ben

dits, spicy tuna. Estem picants, no deixem-li una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí casa meva la festa és un bici. Per bicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

0: aquest és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

was actually here. Yeah. I just got so close.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: At least it is true, that man has no control.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: getting out of here.
1: Be zucchini. Like the emoji.

0: out of here.
1: Beat Zucchini.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

sé per què, perquè trobo tant pressió i a la vegada, curiós, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Escoltes ICAT. Some new shit.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Yeah. Temporada 2. Temporada 2, papa. La cuenta, Això és la R, això és la família. No hi ha confusió. Saps un altre aquesta vida? Jo sóc el dictador, un cor i l'amor. El vent

0: espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Sona easy, però aquí casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.
1: Escolta, Zicat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Sempre és un bon moment per deixar-nos endur pel bon humor que ens proposa sempre Rossini. Avui, l'italiana en algeri.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: L'italiana in algeri és una òpera bufa, una òpera còmica, dividida en dos actes, amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià d'Angelo Anelli. Es tracta, però, d'un llibret ja utilitzat anteriorment pel compositor Luigi Mosca, concretament l'any 1808. La seva estrena, l'estrena de la versió de Rossini, va ser al Teatre San Benedetto de Venècia un 22 de maig del 1813. A Catalunya va estrenar-se al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 29 d'agost del 1815. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, Isabella està enamorada de Lindoro, de manera que nulleja un vaixell per tal de rescatar-lo. Paper per contral o mezzo-soprano amb bons greus i una bona agilitat en el cant, requisits bàsics per qualsevol heroïna rossiniana, més en el terreny de l'òpera còmica. Lindoro és un jove promès amb Isabella, que està presoner al G. Paper per tenor lleuger o líric lleuger de gran exigència. Mustafà és el bei o el comandant civil del G. És tirànic, però absurd, i està casat amb Elvira, però enamorat d'Isabella. Paper per baix còmic. Tadeo és un vell ximple, enamorat patèticament d'Isabella, paper aquest per baritun o baix. Elvira és l'esposa del vell, que, malgrat les seves infidelitats, segueix enamorada del seu marit, paper per soprano lleugera. I Halley és el cap de la guàrdia del vell i cap dels seus pirates, paper aquest per tercer baix còmic, amb presència, en aquest cas, més limitada. El cor masculí també hi té una presència prou rellevant, com podrem apreciar al llarg del programa d'avui. Després d'encertar-la amb l'òpera seriosa Tancredi, Rossini torna a encertar-la en aquest cas amb una òpera còmica, un títol en el que repeteix, no sense cap mena de dubte, a propòsit, la història del rapte en el serrall de Mozart, però en aquest cas amb situacions canviades. És una dona la que es decideix a salvar intrèpidament el seu xicot, que en aquest cas és presoner al G. Es considera que amb aquesta obra Rossini va voler homenatjar a qui sempre va ser un referent per a ell, el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Però aquest argument, d'aquestes característiques, perquè pogués passar l'aprovació de la censura de l'època, cal recordar que va ser escrita i estrenada a primeries del segle XIX, el primer requisit era que Isabella no viatgés sola. Hauria de portar un acompanyant masculí perquè garantís la seva integritat. Encara que, per evitar lectures malicioses respecte a aquesta companyia, el llibret deixa ben clar que es tracta d'un vell força patètic i sense cap accent de seducció per la jove. Les armes d'Isabella són les que l'òpera còmica atribuiria convencionalment a les dones. Per tant, astúcia, encants, malícia i habilitats per l'engany. Només arribar al G, la italiana domina el temible, però en realitat infeliç Bey d'Argel, un personatge que, segons la seva pròpia cort, ha passat de flagell de les dones i de Leone a Asino, és a dir, de lleó a asa. Rossini va buidar en aquesta òpera el sac de la seva inventiva. Els seus brillants concertants són diferents a tot el que s'havia vist fins aleshores, començant pel primer, en el que hi participen Elvira, Zulma, Halley i Mustafà, i seguint amb el trepidant final de l'acte primer, el septet de les onomatopeies, en el que tots expressen els sorolls que senten al seu cap com a exemple del seu atribolament. Rossini va compondre l'italiana in algeri quan tenia 21 anys i uns mesos després d'haver estrenat l'òpera seriosa Tancredi. Asseguren que l'òpera la va compondre en tan sols un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Sigui veritat o no, el que sí que és cert és que va ser un èxit notable, tot i que hi introduiria canvis progressius per les actuacions posteriors a Venècia, Milà i Nàpols durant els següents 2 anys. L'òpera és notable per la barreja que fa Rossini dels estils de l'òpera seriosa i l'òpera còmica. Per tant, anem a endinsar-nos i anem a conèixer l'argument i els moments musicals, que no són pocs més rellevants, d'aquesta fantàstica l'italiana en el geni de Rossini, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de l'italiana in algeri, de Rossini, és clar, el vell d'Alger, Mustafà, s'ha cansat de la seva esposa, Elvira, que diu tan sols sap lamentar-se de la falta d'amor del seu marit. Halley, cap dels pirates, li assegura que està a punt de ser repudiada per ell. Zulma, la seva criada, intenta consolar-la. El vell ja no l'aguanta. Quan Elvira intenta defensar-se, l'antipàtic personatge assegura que té el timpat trencat de tant escoltar-la. Són, en aquest concertant, Halley, el baix Alfredo Mariotti, Elvira, la soprano Norma Palacio Rossi, Zulma, la mezzo Gigiola Caputi, Mustafà al baix Sesto Bruscantini i, és clar, la intervenció del cor, tots dirigits l'any 79 per Gary Bertini amb l'Staatskapelle de Dresden.

Després d'aquesta escena, tots es retiren, excepte Ali i Mustafa. Aquest darrer ordena al cap dels pirates que li porti a una italiana, ja que, escoltat, són dones excepcionals. De fet, les excuses no serveixen per Mustafa, ja que, si no li porta una dona abans d'una setmana, Ali serà empalat viu. Un argument, per tant, incontestable. Aleshores, Mustafa crida el seu criat italià, l'Indoro, que està dolgut per l'absència de la seva estimada Isabella. És la cavatina, per tant, l'escena de presentació de l'Indoro, languir per una vela, canta el tenor peruà, i una de les millors veus rossinianes de la història, Juan Diego Flores.

0: El vell Mustafà, en veure l'Indoro tan trist i per treure's a la seva dona del damunt, li ofereix una dona preciosa que farà les seves delícies. De fet, no és altra que Elvira, la dona del vell. L'Indoro, que té parella a Itàlia, no vol casar-se amb ella, però Mustafà insisteix i li ofereix la possibilitat de tornar a Itàlia amb Elvira, de manera que el jove acaba acceptant només per poder tornar a la pàtria i retrobar-se així amb la seva estimada Isabella. Són el tenor Juan Diego Flores com a l'Indoro i el baix Nicola Olivieri com a Mustafà.
1: S'inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose. S'inclinasse a prender moglie,

Després d'aquesta divertida escena, hem de situar-nos a la costa on ha naufragat el vaixell d'Isabel, enamorada de l'Indoro. La jove i vella italiana ha decidit rescatar-lo amb les seves armes, la sugestió, la bellesa i, esclar, l'astúcia. Però per no viatjar sola, com ja hem comentat abans, va acompanyada del vell Tadeo, que està enamorat d'ella però que Isabella toreja amb molta gràcia. Amb tot, Isabella es lamenta de la crua sort que ha patit, tot i això se sent forta per superar totes les adversitats, ja que sap per experiència que pot controlar els homes, fins i tot homes tan durs com Mustafà. Canta la grandiosa mezzo-soprano Teresa Berganza, dirigida per Alexander Gibson amb l'Orquestra Simfònica de Londres.

Quan el vell Tadeu i la jove Isabella són capturats, per evitar ser separats, decideixen fer veure que són neboda i oncle. Abans, però, es discuteixen, ja que ell insisteix en intentar seduir la jove mentre ella el troba directament repulsiu. Això sí, decideixen que per seguir junts el millor que poden fer, com hem comentat, és fingir que són oncle i neboda. El rol d'Isabella l'interpreta ara Marilyn Horne, ni més ni menys, mentre que el paper de Tadeu va a càrrec de Domenico Trimarchi.

Arriben ara els presoners de la cort del veí, que té la reputació de ser un home temible, però en veure Isabella perd els papers. Ho fa en una divertida escena que interpreta Samuel Ramy.

Com sentia Mustafà, el poderós vei d'Argel, en veure l'italiana passa a ser un babau del que Isabella obté tot el que desitja. En aquell moment entren per acomiadar-se Elvira, és a dir, la dona de Mustafà, que encara ploriqueja, i també ho fa Lindoro i Zulma. I és el moment en què Lindoro i Isabella coincideixen al palau. En veure's, els dos enamorats queden congelats i tota la cort se sorprèn. Isabella, prenent una ràpida decisió, obliga el vei a quedar-se amb la seva esposa. Quan ella li pregunta qui és aquella dona que té al seu davant, referint-se a Elvira, ell, el Mustafà, li diu que fins aquell moment era la seva dona, però que haurà de casar-se amb el seu esclau, Lindoro. Isabella afirma que aquestes costums bàrbares no es poden tolerar i pren com a esclau personal a Lindoro. La sorpresa deixa tots els presents bocabadats, com si tinguessin un soroll infernal al cap, ja que no entenen que una dona, que en definitiva és la presonera del vell, acabi donant-li ordres amb ell. Exemplifiquen aquesta situació narrant els sorolls que senten al cap de tan atordits com se senten. És aquesta una escena llegendària, una efectiva composició còmica i un onomatopeica, que és el final de l'acte primer de l'italiana en el geni de Rossini, on hi apareixen les veus d'Elvira, Kathleen Battle, Zulma, Clara Fotti, Lindoro, Ernesto Palacio, Isabella, Marilyn Horn, Mustafà, Samuel Rami, Halley, Nicola Zaccaria, Taddeo, Domenico Trimarchi i el cor, tots dirigits per Claudio Scimone.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera a l'inici del segon acte de l'italiana In Algeri de Rossini. Mustafà vol una entrevista en solitari amb Isabella per aconseguir la crida a Taddeo, el fals oncle de la jove, i l'anomena Caimacan, un fals càrrec que Mustafà assegura és un equivalent a un lloc tinent. Li posen l'uniforme i el cor d'eunucs crida «Visca el gran Caimacan, protector del musulmà». Per la seva banda, Isabella organitza una reunió amb Mustafà, però fa assistir a l'Indoro, que serveix el cafè a Taddeo, el nou Caimacan, i a sobre fa entrar a Elvira. El vell s'enfada i Isabella se n'adona que ha d'anar amb més compte. L'Indoro, sabent la intel·ligència de la seva estimada Isabella, reflexiona i conclou que, en efecte, la vella italiana se sortirà amb la seva i podran gaudir de la seva felicitat. És una escena que habitualment se suprimeix, però val la pena escoltar-la si la interpreta el tenor peruà Juan Diego Flores.

Però, per la seva banda, abans de la reunió organitzada per Mustafà, Isabella es vesteix i es maquilla pel seu enamorat, ja que sap que l'Indoro estarà allà servint-li el cafè. Canta Per lui que adoro, per ell que adoro, en la veu, en aquest cas, de Marilyn Horne.

Aquest que sentíem era Mustafà en la veu de Samuel Rami, Lindor Ernesto Palacio, mentre que, com comentàvem, Isabella era la mezzo, Marilyn Horne en aquesta gravació en estat pur de la seva vocalitat de l'any 1980. Malgrat que Mustafà vol prendre cafè a soles amb Isabella, ella ha convidat a Déu i fins i tot a Elvira, ja que ha tramat un pla per recuperar Lindoro, que està servint el cafè, i alhora fer que Mustafà torni amb la seva dona, Elvira. Durant la trobada, Mustafà explica que ha anomenat el seu fals oncle, Caimacan, i ella li ho agraeix. Lindoro no vol marxar per més que el vell es tornodi al seu damunt amb l'objectiu que marxi. El mateix pensa el vell Tadeo. D'allà no es mou ningú, però el vell Mustafà comença a adonar-se que li volen prendre el pèl. Però Ali, el cap de la guàrdia del vell, tot i que Mustafà no vol escoltar-lo, l'adverteix que les dones italianes coneixen l'art de fer-se estimar, tal com estan explicant ara mateix de fons. Decideixen aleshores celebrar una festa en honor a Mustafà i anomenar-lo membre de l'ordre dels Papatacci, que en italià es podia traduir com menja i calla. L'objectiu és emborratxar la guàrdia, reunir a tots els italians presos a la cort del vell i fugir en un vaixell que els està esperant. Tadeo i Lindoro anuncien a Mustafà el seu nomenament en el graciós i rítmic trio Papatacci, mentre Isabella anima els italians prometent-los que ben aviat tornaran a casa. Finalment se serveix pasta i Tadeo li ensenya a Mustafà

0: a com s'ha de comportar un papatachi. Menjar, callar i no pensar en res més. Mustafa obeeix i els italians aprofiten per pujar al vaixell. El propi Tadeo s'ha de resignar en entendre que l'Indoro és el xicot d'Isabella i aleshores pujar al vaixell. Elvira, Zulma i Hali intenten advertir a Mustafa de la fugida dels italians, però Mustafa està immers en el seu paper de papatachi, per tant es limita a menjar i callar. Quan finalment se n'adona de l'engany, es resigna a tornar amb la seva dona Elvira, que diu almenys no és tan enganyosa ni astuta com les italianes. I així és com acaba aquesta òpera, L'italiana in Algeri, de Rossini. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
2: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes en rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora.
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit. El nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capitat està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella, perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner, tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, has salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu.
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li vaureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits, però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc. Però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantó. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu Obeses, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, grupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè. Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno,
1: vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents, eh?
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris i Alabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García, i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

a saltar, T, tocar, U, U, V, baixa, B, W, X, xutar, Y, yes, Z,

0: Bon dia, salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui comença la temporada de bany a la piscina exterior de Can Arimon, que s'allargarà fins a l'11 de setembre. Hi ha preus reduïts per als infants i per a la gent gran a partir dels 65 anys. L'horari d'obertura de la piscina és de 10 del matí a 8 del vespre, de dilluns a diumenge. L'entrada està inclosa en la quota dels socis i sòcies de Can Arimon. La resta d'usuaris han de pagar l'entrada puntual a la piscina d'estiu. Els preus, aprovats per les ordenances fiscals de 2026, són de 6 euros als adults de dilluns a divendres i de 4,22 euros infants i gent gran també de dilluns a divendres. Els caps de setmana i jornades festives, el preu dels adults passa a ser de 7,82 i de 6 euros infants i gent gran. Les entrades es compren a la recepció de la piscina exterior. I dir també que l'Associació Cultural Set Plomes celebra avui dissabte el seu recital de primavera dedicat a la poesia de Joan Manel Serrat. La presidenta de l'associació, Pilar Guasch, ha dit que la proposta ha estat tan ben acollida que pràcticament la totalitat dels i les rapsodes van confirmar en menys de 24 hores la seva participació.
1: Em va sorprendre perquè el 90% en 24 hores em van dir jo aquesta. I aleshores els rapsodes llegim una de Joan Manuel Serrat i els poetes, si volen, també és lliure, si volen es recitarà una de Joan Manuel Serrat i després una altra, diríem, del seu propi...
0: Collita. En total són 30 les persones participants. El recital de primavera de Set Plomes arriba enguany a la seva 11a edició. La trobada poètica es farà al Centre Cultural La Marineta a partir de 6:15 d'aquesta tarda. Ràdio Mollet, la informació local als 6:15.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Sí?
6: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
5: Ho sento, però ja tinc plor.
6: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
5: Però què dius? És una cosa més important.
6: Doncs explica't.
5: D'acord, és un programa de ràdio.
6: Un programa de ràdio?
5: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
6: I quin és aquest programa?
5: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
6: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
5: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
6: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
5: Us esperem.

0: les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.
2: Sí, sí, avui conversarem amb la Laia, Laia Ullet, llicenciada en Biologia, tècnica superior en dietètica i que està darrere de la plataforma Alimenta l'Equilibri. I la trobareu a les xarxes socials, concretament a Instagram, amb @laiaullet_ Alimento y Equilibrio, i també a la pàgina web laiaullet.com. De fet, ella s'ofereix allò per acompanyar-vos en aquests canvis, que de tant en tant allò, una de reflexió i dir, escolta'm, hi ha alguna cosa que no funciona en el meu organisme, doncs necessito un cop de mà perquè he d'introduir canvis, i els canvis s'han de fer poquet a poquet, i si és allò acompanyats, molt millor. Laia, benvinguda, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: La Laia fa uns dies ens deia, mai parlem de fruita, sempre de verdures. Doncs avui, verdura. Verdura d'estiu, eh?
3: Sí, avui no? Ja comencem amb l'estiu, no? Amb ganes de vacances que tenim.
2: Però avui verdures. Allò com a producte estrella hem triat allò el carbassó, però parlarem de les diferents verdures d'estiu.
3: Clar, ara ve l'hort i l'hort ara està que no para, eh?
2: Doncs anem a començar. Quines serien aquestes verdures que destacaries? Venim una època que jo he gaudit moltíssim de l'escarxofa, m'encanta, i ara ja no, ja s'acaba. Però quines serien aquestes verdures que trobarem al carbassó?
3: Ara quan vingui ja l'època, només... No, ara ens
2: que baixarà
3: anticipant.
2: De preu perquè ha estat allò molt, molt car, la veritat sigui dita.
3: Ara ens estem anticipant una mica, no? Però ara ja no trobarem albergínies, trobarem pebrots, trobarem tomàquets, carbassó, cogombres...
2: Això que li comentàvem amb la Laia, no? La darrera vegada que ens vam trobar en aquests micròfons, que deien, bé, un indicador és el preu, i és veritat, tots clar. Aquests productes que comenta la Laia els trobem al llarg de tot l'any, però amb uns preus que de vegades dius, perdona, no? Bastant exorbitants.
3: Clar.
2: Ara començarem a veure que baixen perquè són
3: els
2: que...
3: Estan... Uh-huh. Els tenim aquí.
2: Molt bé. Doncs cal aprofitar-ho.
3: Exacte. I això que dius és bona idea, no? Cal aprofitar-ho, per què? Perquè ara que hi haurà excedent i que els preus baixen, podem comprar i aprofitar i fer preparacions o congelar-ho, depèn la verdura, i tindrà-la per la resta de l'any, la mongeta verda, que me l'estava deixant jo, que és com l'estrella, no? Està bé, aprofitem que ara té un bon preu, la comprem i la tenim al congelador, si el nostre congelador ho permet.
2: Sí, això perquè... t'anava a dir, clar, perquè, el problema clar, és que els congeladors tenen el tamany
3: que tenen. La capacitat
2: que tenen,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Però una opció és aquesta, no? O conserves, o... Però és una manera de poder allargar la temporada una miqueta un cop ja no és la verdura de temporada.
2: Hauríem de parlar un dia jo de com fer ben bé les conserves, Laia. Perquè, clar, no? És veritat, els congeladors tenen la capacitat que tenen i segurament allò és més fàcil tenir un rebost, no?
3: amb uns pots
2: de vidre, allò ben fet a la conserva, que no passen al congelador, que a no ser que tinguis uns caixons d'aquests, no? Grans.
3: És més limitant, és sí, més sí, limitant. Soc conscient.
2: Molt bé. Llavors tenim aquestes verdures, les hem de menjar... Clar, estava pensant... Són verdures que algunes sí que tenen com a entitat pròpia, no? Estava pensant, doncs, del carbassó pots fer una crema, no? Una bichichua, no? Una... Però l'albergínia, per exemple, si és més com a complement, no? A no ser que sigui una albergínia farcida.
3: És la que t'anava a dir.
2: Dic, no? No.
3: Les podem
2: sempre
3: fer...
2: Les utilitzes més com a complement, fins i tot també el carbassó, no? O els pebrots.
3: Bueno, perquè ha de ser la part que li toca de verdura al teu plat. Sempre s'ha de complementar perquè necessitaràs aquesta proteïna, que ara que ve l'estiu ens interessa aquestes proteïnes que siguin més fàcils de digerir, no? Més, sobretot amanides, doncs, llegums, al migdia, no? Aquesta carn més blanca, aquestes coccions més denses ara mateix, quan vingui ja l'explosió de la calor... ens costa una miqueta més de digerir, no? Són més denses, no? Per tant, la verdura ocuparà la proporció, però ens estem deixant una reina que és ara la seva època, que és l'escalivada.
2: Ahà, sí.
3: Tindre escalivada per poder complementar amanides, perquè m'interessa parlar de verdures, però també de com aquest plat ha de ser equilibrat. I no ens hem de descuidar de que, encara que ara el format és més d'amanida, però normalment utilitzem plat únic, aquesta amanida. Per tant, aquesta amanida ha de tindre tots els nutrients. Portem tota la temporada parlant del plat equilibrat, que hi hagi proteïna, que hi hagi greixos, i ara ve l'amanida i fem una amanida d'arròs o de pasta, i ja allà hi ha pasta que no te l'acabes, i de tant en tant et trobes doncs, alguna, no? Un blat de moro, una miqueta de tonyina, un rezagado. No. Hem de mirar el plat i veure que hi ha de tot. Que hi ha suficient de tot.
2: Molt bé. Llavors, per on vols començar?
3: Per una manera? Per aquestes verdures,
2: sí.
3: Que són verdures que la seva característica general és que són més aquoses, per tant, ens donen aquesta hidratació, que algunes d'elles les poden consumir en cru, altres no, l'albergínia l'hem de consumir cuita, però carbassó, pebrots, pebrot vermell, que ens aporta aquesta vitamina C, és a dir, que també és interessant que anem combinant les coccions, que siguin verdures cuites, però també crues les que es puguin. Quan fem el cuit, ja hem parlat diverses vegades, que hem de, el cru, hem de prioritzar-lo en aquests àpats de dia, al matí, al dinar, perquè és més costós de digerir. Sí? No vol dir que a la nit em vingui de gust, però que si sóc una persona que ja em costa descansar, que tinc aquestes digestions una mica més lentes, doncs puntualment res passa, però habitualment intentem que aquestes a les nits estigui cuit. Que ens podem fer un format amanida. No vol dir que cuit sigui sinònim de calent, de... ho podem fer en fred, en format amanida, però que la majoria d'aliments que afegim estiguin cuits.
2: Queda sí? Clar. Molt bé, jo ja m'he dibuixat el pla.
3: Ja t'has dibuixat el plat.
2: Sí.
3: Aquest plat ha de ser la meitat verdura. Venim de vapors, venim de saltejats, però la podem fer escaldats, per exemple. Podem fer cru. Tu has parlat del carbassó i hem dit la bichissuà, que podem donar-li un extra de greix en comptes, no?, de llet, li podem ficar o de nata, li podem posar coco, crema de coco, perdona, però podem fer-nos uns espaguetis de carbassó, també, que és una opció fàcil, que no cal tindre extres molt complicats, perquè sí que tenim aquestes espiritualitzadors,
2: sí,
3: però dius, home, jo no em ve de gust. Amb el pelador vas pelant i vas fent aquí tiretes amb el carbassó. I això a la paella, un minut, sense afegir-li sal per evitar que tregui molta aigua, la sal l'afegirem després, estem fent aquesta meitat de verdura, l'estem fent amb un plat que surti una mica de lo normal i que no ens implica molt de temps de cocció. Sí?
2: Està bé, aquesta idea. La copiaré.
3: Aquesta idea, per acabar de desenvolupar, i dir, vale, anem a fer un plat, no?
2: Sí.
3: Doncs tindríem aquests carbassons que dius, mira, em ve de gust també una mica de pastanaga. La pastanaga, com la podem menjar cuita, pues, ai, perdó, crua, avui estic espesa,
2: Sí.
3: Com la podem menjar crua, doncs no m'importa que al minutet que l'estic passant per la paella al carbassó quedi menys cuita, però si dius, mira, no, l'avui li puc donar un punt d'escaldat de 2 minuts. Sí?
2: Molt bé.
3: Nota, quan escaldem, com el que volem és fer una cocció molt curta, el deixem el temps que sigui, si és més fibrosa, doncs 3 minutets o 2 minuts, i després ho fiquem amb aigua amb gel per parar aquesta cocció. Tenim aquests fideus que hem fet de carbassó, li podem afegir, per exemple, un pesto. És el moment de les aromàtiques.
2: Sí.
3: Per sortir del pesto tradicional, dius, ostres, mira, jo ara el pinyó em sortirà el plat més car que si fes un llamàntol. Doncs puc agafar unes nous, uns anacards, i em puc fer un pesto, que el puc fer amb alfàbrega, però el puc fer amb rúcula, el puc fer amb julivert, amb l'aromàtica, amb sàlvia, amb l'aromàtica que tingui.
2: Explica'ns com fem aquest pesto.
3: Aquest pesto seria adaptar al pesto original, que un italià ja ens denunciaria. I ficarem l'aromàtica, li ficarem un fruit sec, i aquí doncs, les nous, els anacards, els festucs, el que ens agradi. Li posaríem, si ens agrada, un puntet amb una mica d'all. Li afegiríem... Si prenem proteïna animal, doncs directament per massar, i si no, o li volem donar un altre toc, una mica de llevat nutricional. Sí?
2: Molt
3: aquí
2: bé.
3: Hi ha cadascú... Que...
2: El gust.
3: El gust. Inclús prenent proteïna animal, doncs està bé conèixer el llevat nutricional per donar-li diferents matisos. Sí? I una miqueta de sal i una miqueta d'oli. I tot això triturat.
2: Molt bé. Doncs ja tenim la meitat del plat, eh? Amb aquests fideus de carbassó.
3: I a més ja estem afegint el greix.
2: Pastanaga i el pesto.
3: I ja estem. Podem complementar... Ara això ho complementem. Sí? I ens faltaria una proteïna. Avui vaig ràpid i necessito, doncs tinc uns ous cuits a la nevera i agafo un parell d'ous, els esmicolo i ho barrejo tot. O fins i tot, quan ja tinc els fideus saltats, afegeixo un parell d'ous. Si la meva proteïna d'aquell plat és a l'ou, hem de fer mínim dos ous, perquè sigui suficient proteïna. Sí? Que vull donar-li un punt més, doncs li puc desmicolar una miqueta de formatge feta, per donar-li un extra de proteïna i també aquesta cremositat.
2: O pit de pollastre.
3: O agafar un pit de pollastre a la planxa, o tinc un pit de pollastre que ve allò que em va sobrar i l'esmicolo, un salmó que tinc fet, aquí la proteïna que utilitzéssim. I és una manera, o vaig més ràpida i obro una llauna de verat que tinc en conserva i la poso. Vull dir que aquí hi ha la proteïna que nosaltres volguéssim.
2: Però no us oblideu de posar aquesta proteïna.
3: No ens en oblidem, perquè moltes vegades l'amanida ens dona la sensació que com... Jo és que li poso moltes coses i tot el que em diuen
2: falta.
3: Són complements. Vale, però on està la proteïna? I un àpat no passa res. Però si nosaltres ens passem tota una estació on, de manera general, la nostra proteïna és escassa i hi ha un desequilibri cap als carbohidrats, estem afavorint que després, quan... A part de l'estació, les característiques que té, que sociabilitzem, que tenim més accessos, estem afavorint que després, quan haguem de reprendre la rutina, el cos vagi més lent, ens costi més, tinguem... Ostres, vinc de l'estiu i ara les meves digestions són pitjors...
2: És a dir, que aquestes amanides que quan vas a un restaurant et serveixen... Doncs, com a amanida està bé, però l'hem de complementar amb alguna cosa més, no?
3: Clar.
2: Perquè, clar, si dius, doncs, mira, té enciam, tomàquet, olives, ceba i poca cosa més...
3: Perfecte, com a amanida.
2: Com a amanida.
3: I que, de manera... I depèn del tipus, si és enciam... no seria la... Vull dir, no compliria la proporció de verdura,
2: sí,
3: de manera general, clar. Fiquem-li alguna cosa més... però no seria un plat. Avui he menjat una amanida, ok. Pues et falta.
2: Llavors.
3: I també et faltaria, en aquest plat que tu dius, et faltaria el carbohidrat. Perquè no ens hem d'oblidar. És a dir, que el carbohidrat és necessari. Necessitem energia. Per dintre de què? Hem d'escollir opcions que siguin carbohidrats complexes, la patata, unes llegums, un cereal integral... Sí? I proporcionalitzat, en la proporció adequada del plat, però ha d'haver-hi. Si nosaltres, de manera sostinguda en el nostre plat, estem fent un dèficit de nutrients, en una primera instància el cos va agafant de les seves reserves, de com pot, però al final li falta.
2: Una amanida catalana és més completa que una amanida verda?
3: Estic amanida pensant... catalana amb els embotits.
2: Amb els embotits, sí.
3: Sí, sí, seria més completa.
2: Però...
3: Entenc que un dia vas i prens una amanida catalana. Perfecto. De manera habitual, aquest consum d'aquests embotits haurien de parlar de com estan fets, què tenen, quin percentatge de carn té aquest embotit, de quina qualitat és. Això en general pels embotits. Sí, seria més completa perquè té més carn. Però encara així ens faltaria una mica de carbohidrat, si el volem fer complet.
2: Ara també estem parlant allò amanida amb enciam, però també per l'estiu... Les amanides de llegums...
3: Perfectes.
2: Perfectes. El llegum, què és el que ens aportaria?
3: El llegum ens aporta carbohidrat i proteïna.
2: Totes dues coses.
3: Totes dues coses. Per tant, tinguem-ho en compte a l'hora d'afegir més carbohidrat i fins i tot jo et diria que depèn el còmput general de la teva proteïna del dia... No estaria de més, si prens proteïna animal, complementar-ho amb una miqueta més de proteïna. Amb una llauna d'una conserva de peix, o més que llauna amb un pot de vidre, millor, amb un ou, amb una mica de pollastre.
2: I, evidentment, hem dit allò que parlaríem de les verdures d'estiu. En aquestes amanides doncs, podem posar el pebrot allò vermell, el pebrot verd...
3: Carbassons.
2: No? Els tomàquets.
3: Tomàquets. Una mica d'espinac que el puguis fer cru. És a dir, complementar-ho amb verdura. Tenim no només l'enciam com a fulla verda, tenim la rúcula, tenim les endívies... No? Que ens donen aquesta part amarga que també ens ajuda que sigui una digestió molt més eficient, no? Però que tingui suficient.
2: Ens has dit, Laia, ai, ens havíem oblidat la mongeta tendra, que és l'estrella.
3: Clar.
2: Clar, però ara per l'estiu, que seria l'amanida russa? O tenim altres maneres de...
3: La mongeta tendra la podem prendre de moltes maneres. Podem fer-nos la mongeta amb patata, no? Que seria sí, l'estàndard oficial. Sí. La podem fer una amanida de mongeta, la podem saltejar... La podem tallar,

0: que tingui una miqueta de sal, de pebre, que li vull donar un extra, li fico una mica de formatge feta, una mica de carbassó, ai, perdó, de formatge de cabra, i ho faig al forn.
1: De fet, ara m'ha fet pensar la Laia, no sé si encara la gent ho cuina molt, allò de que temps enrere s'havien fet allò pastissos de truita.
0: Boníssims.
1: De truites de diferent, no? Doncs de carbassó, de patata, però també d'altres verdures, no? I després
0: fent.
1: Vas fent... No sé si era massa saludable després posar una mica de salsa de tomàquet.
0: Bueno,
1: sí,
0: no,
1: si és,
0: és
1: tomàquet
0: clar,
1: natural,
0: perquè no,
1: no?
0: Ha de ser.
1: Perquè no ha de ser, no? I també posat al forn.
0: I passat al forn, perfecte. Uh-huh. I és perfecte. Una manera de tindre... Aquí el que ens interessa és que puguem no oblidar-nos de la verdura... I sobretot de que tenim aquesta verdura hem d'ampliar les mires i veure que la podem preparar de diferents maneres, no? Que el cru ja l'estació ens convida que hi hagi un increment de cru, vull dir, saber que no el carbassó no només ha de ser en cuit, sinó que el puc prendre cru i puc fer-me complementar les meves amanides i que tinc a l'abast diferents coccions que són fàcils que em permeten no caure en la monotonia, no?
1: Mhm. Laia, ens comentaves que jo t'he dit, és que l'albergínia, no? L'albergínia té poca aplicació, no? I comentaves bé les farcides, no? Més, també es pot fer truita d'albergínia, però no sé si...
0: No t'agrada
1: si...
0: tant a tu?
1: No tant.
0: Pues a mi m'encanta.
1: Bueno, a mi m'agrada, però, clar, la pell de l'albergínia és molt dura.
0: Sí. La pell de l'albergínia és més dura, però...
1: I amargosa.
0: Bueno,
1: amargant,
0: la amb una miqueta, no? Amb una miqueta d'àcid, no? Uh-huh. Que contrarresti aquest sabor que té, no? Remullar-la una miqueta abans de cuinar-la per matar aquest punt més fort que té.
1: A mi m'agrada arrebossada, però clar, no saludable. O sí.
0: Bueno, depèn del rebossat. Bueno, si fem un rebossat,
1: sí,
0: i després ho coem al forn, sempre que estigui aquest rebossat pintat amb una mica d'oli perquè ajudi a cuinar aquest rebossat, doncs és una opció. Un fregit, no? Aquest rebossat fregit que estigui ben fet, on l'oli sigui un oli de qualitat, hi hagi suficient oli perquè l'aliment quedi submergit i amb la temperatura faci crosta, no per menjar-ho cada dia, però tampoc seria una opció molt descabellada. L'escalivada, la podem prendre, saltejar...
1: I sobretot allò, si la fem farcida, que pensem que sempre diem allò farcida de carn, però també es pot fer de verdura, no? Molt més saludable, potser, o barrejat.
0: O barrejat, o amb peix. A mi m'agrada també farcir-la de salmó, per exemple. Si la vols utilitzar com si fos un plat, el teu plat únic, doncs aquí sí que t'has d'assegurar que dintre de l'albergínia hi hagi suficient proteïna i després dintre d'aquest farcit, doncs la pròpia carn de l'albergínia.
1: Anem a explicar-ho, la pròpia carn de l'albergínia, què més posem?
0: Aquí faríem les albergínies, les partiríem per la meitat, i les marquem una miqueta, les salpebrem i les fem al forn. Quan ja estiguin cuites, tota aquesta carn, la retirem i utilitzarem la pell, doncs, de base.
1: Com a recipient.
0: Com a recipient. I aquí, doncs, prepararem des de la senzilla amb una mica de carn picada, però podem tindre pollastre, aquí la proteïna que vulguem, i aprofitem i fem un saltejat amb més verdures. Verdures i bolets. Que la part bona que tenim és que tenim bolets de cultiu, que tenim tot l'any, no? Doncs afegirem bolets, que també va molt bé per la nostra microbiota, alimentar aquestes bactèries. Quan ja tenim tot això ben cuinat, inclús li podem donar un punt de cremositat afegint una mica de salsa de tomàquet, no? que ho permeti
1: lligar-ho
0: tot.
1: Sí.
0: Quan ja ho tenim cuit, afegim la part de la carn de l'albergínia que ja teníem cuita i que no cal sobrecuinar, ho afegim tot i farcim l'albergínia. Per donar-li un extra, pues podem posar-li una mica de formatge per sobre.
1: I novament al forn.
0: I novament al forn per acabar que es gratini aquest formatge i que li doni aquesta part més cruixent. I ja tenim... Però, en aquest cas, no només mitja albergínia, ens podem menjar una albergínia sencera, perquè hi hagi, què? Suficient proteïna. I ho puc complementar, si vull, amb una patata, que ja que he encès al forn, he fet unes quantes patates senceres amb pell, que m'ha donat temps de refrigerar-les i tot aquest procés que m'ha explicat. Perfecte, que no, doncs no passa res per un dia, i ho complemento amb mitja patata. I ja estic fent un plat complet.
1: Recordem, per aquelles persones que no escoltéssiu en el seu moment a la Laia parlant d'això de les patates, de refrigerar-les, perquè doncs, si les fem i les fiquem, no, allò,
0: a la nevera,
1: si
0: les cuinem senceres amb pell,

0: Exacte. Doncs això després baixa el pic de glucèmia, no?, que ens aporta, i és molt més saludable.
1: I la fibra que té aquesta patata fa que sigui una fibra de més qualitat per la microbiota. I baixar aquest pic de glucosa, traduït, és que em dona una energia una mica més sostinguda. Dintre de que ja la patata de per si és un tubercle, que ja em dona una energia més sostinguda que no pas un cereal refinat, per exemple, no?
0: Clar, perquè ara que has dit, aprofitant que tinc el forn encès, tu pots cuinar l'albergínia, la patata, i deixar-ho refredar...
1: Clar.
0: No?
1: I ho faig després.
0: Ho fas allò, doncs a l'endemà.
1: Correcte.
0: No?
1: I ja que encenc el forn, aprofito i fico més verdures, i aprofitem el forn, i a més a l'estiu, que encendre el forn implica que pugi la temperatura de casa i fa calor. Doncs aprofitem i cuem.
0: I la factura elèctrica
1: i
0: també.
1: I la factura elèctrica. Aprofitem i
0: més
1: afegim,
0: coses,
1: és
0: allò.
1: Estiu, no ens ve tant de gust estar ficats a la cuina, doncs tot el que puguem, en el moment que ens posem a cuina, avançar per altres àpats, és temps que estem estalviant, i ja ens permet organitzar-nos aquest menú, això que sempre hem parlat, d'organitzem-nos el menú, perquè així ja tenim una mica de previsió, evitem la improvisació, ara no tinc res preparat i estic cansada i ara que em faig qualsevol cosa, és a dir, ens ajuda a mantindre aquesta alimentació saludable durant tot l'any.
0: Sí, de fet, allò, quan diem allò, menjaré qualsevol cosa, és quan realment ens alimentem pitjor. No?
1: Sempre que tinguis, tu pots menjar qualsevol cosa si el teu rebost és un rebost saludable. Puc obrir 3 pots i muntar-me un plat ràpid, però que sigui saludable. Vull dir, menjar qualsevol cosa dependrà molt del que tu tinguis a casa, perquè el que no entra, no t'ho menges. No, a vegades,
0: sí,
1: no? És que,
0: sí,
1: clar,
0: sí,
1: a mi em costa
0: veritat.
1: Molt perquè tinc, jo què sé, patates fregides.
0: Sí.
1: Bueno, doncs no les tinguis.
0: No les tinguis. Sí, sí, és la millor manera, eh?
1: Allò per... El que no entra, no es menja.
0: No es menja, no l'havia sentit, però jo també sóc d'aquest parer, que si no ho tens, no t'ho menjaràs. Laia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. I ja veieu que hem encetat allò el tema de l'estiu, doncs a la propera jo crec que ja serà l'esclat final.
1: I estem amb la maleta.
0: De propostes allò estiuenques a nivell alimentari que ens farà la Laia Oller. Ja sabeu que la podeu trobar, doncs, a la pàgina web laiaoller.com, una manera de contactar amb ella, i també a través d'Instagram, laiaoller_alimento y equilibrio. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A la propera. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Hi ha músiques que s'escolten i músiques que s'estimen. La sardana és una manera de sentir el país, de compartir plaça i emocions. Des d'aquí us convidem a viure-la plegats a l'Espai Sardana.

0: A tots els àmbits de la vida, i el de la sardana no és pas diferent, entre les persones que hi formem part, amb algunes en tenim i amb altres no. Parlem, tal com diu el títol de la sardana, de Doll d'Afecte, preciosa composició d'en Manel Sederra i Puigferrer, de l'any 1987, i amb la que hem iniciat el repertori d'avui divendres 29 de maig de 2026. La cobla que ens l'ha interpretat, la principal de la Bisbal.
1: Tenim una raó per escoltar ara la següent sardana, i és perquè el nostre amic, l'Esteve Sureda i Freixes de Vilablareig, ens l'ha demanada. D'en Carles Santiago i Roig és Amics de Ribes, que es va estrenar l'any 1995 a aquesta població de la comarca del Ripollès. L'enregistrament és d'una gravació en directe de la cobla Ciutat de Cornellà.
2: Hola, sóc Carles Santiago, compositor de sardanes i músic de cobla. Diuen que les meves sardanes són força balladores i estic molt content, ja que es programen bastant. Vull saludar a la Núria i a la Marina pel magnífic programa que fan setmanalment, Espai Sardana de Ràdio Mollet, i encoratjar-les a seguir, com fins ara, pel bé de la sardana i de la cobla. Moltes felicitats.

0: Amics de Ribes, d'en Carles Santiago i Roig, gravació en directe de la Cobla Ciutat de Cornellà. Esteve, salut i sardanes i ens retrobem.
1: Del pianista, compositor de sardanes i ballables, així com fundador de diverses formacions musicals, en Josep Capell i Hernández, nascut a Almacelles, població de la província de Lleida, és en Josep i la Maria. Escoltem amb la principal de la Bisbal aquesta sardana de l'any 1991.

0: en Josep i la Maria, d'en Josep Capell i Hernández, amb la principal de la Bisbal.
1: La següent sardana és de l'any 2002, porta per nom Vila de Sant Celoni i està dedicada a l'agrupació sardanista d'aquesta vila d'aleshores. És de la compositora barcelonina Pepita Llunell i Sanahuja, que recordarem que aquest any, i concretament el 4 d'agost, es commemora el centenari del seu naixement. Va ser esposa del compositor Fèlix Martínez i Comín i dir que la sardana presenta el cas infreqüent de tenir premiades gairebé la totalitat de les seves composicions. Escoltem Vila de Sant Celoni.

0: De la Pepita Llonell i Sanaüja és la sardana que acaba de sonar a Antena, Vila de Sant Celoni.
1: D'en Juli Garreta i Arboix és la sardana amb la que finalitzarem aquesta primera part. Composició de l'any 1898, que escoltarem amb la Cobla de Cambra de Catalunya. El seu nom, La Xerraire.

La xerraire del mestre Juli Garreta i Arboix amb la Cobla de Cambra de Catalunya. Fem una pausa i en acabar-la, més espai sardana.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Recordar que les aules d'estudi ubicades a la Biblioteca de Can Molà Jordi Soletura romanen obertes fins al pròxim dia 21 de juny. Aquest servei coincideix amb el període d'exàmens finals als centres educatius i amb la celebració de les proves de selectivitat. En concret, els caps de setmana, tant avui dissabte com demà diumenge, l'horari és de 10 del matí a 12 de la nit. I l'Associació de Veïnes i Veïns de Riera Seca ha organitzat la festa del barri per avui dissabte. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i Eivissa, sent l'opció escollida aquesta última. Anna Rodríguez, portaveu de l'Associació de Veïns.
1: Fet alguna novetat i una era d'aquestes, o sigui, posar una temàtica. Van donar primer a escollir a través de l'Instagram dues temàtiques i la guanyadora ha sigut doncs, la festa Eivissa. I, bueno, sobretot és el guarniment de taula, que ja sabeu que, com en altres anys, doncs, a qui millor guarneixi la taula doncs, tindrà un premi. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, si tothom vol venir doncs, una mica ja també allò en festa d'Eivissa, doncs, també pot venir.
0: Dic que el sopar de germanó es porta fent des de fa 26 anys i aplegarà l'entorn de 150 comensals. En coincidència amb el sopar es fa el tradicional concurs de truites i enguany també hi haurà un concurs musical. La festa té lloc a la pista exterior del pavelló d'hoquei i s'allargarà durant tot el dia fins a la una de la matinada. I per últim, recordar que avui comença la temporada de bany a la piscina exterior de Can Arimon. Aquest període s'allargarà fins a l'11 de setembre. Hi ha preus reduïts per als infants i per a la gent gran a partir dels 65 anys i l'horari d'obertura és de 10 del matí a 8 del vespre, de dilluns a diumenge. Les entrades es compren a la recepció de la piscina exterior. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori,
5: us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
4: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
5: Hi ha molts compositors que tenen un estil que quan el sents no pots evitar aixecar-te per ballar, i aquest és un d'ells. Ens encanta. És el perpinyanès en René Picamal i Coma, i no és casualitat que sigui l'autor de la nostra sintonia. Gaudim de la seva composició Poble de Fillols, de l'any 2000, dedicada al poble i comuna de la comarca del Conflent, a la Catalunya Nord, i ho farem amb una cobla que ens agrada molt i molt, la mil·lenària fidelíssima vila de Perpinyà.

0: Poble de Fillols, d'en René Picamal i Coma, amb la copla mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà.
1: I abans de l'agenda complirem amb dues peticions. La Maria Company la vol dedicar a les seves amigues de Mollet i de Montcada. Amb aquestes últimes va poder ballar perquè hi feien sardanes. I la Mercè Bastida vol una sardana per a la seva filla petita que celebra anys. Per a la Maria, la Montserrat, per la Colla Daurada, per a nosaltres, per la Emma Balea, i ens regala una abraçada per a tothom. I acaba amb un visca la sardana. Escoltarem d'en Francesc Xavier Cassanyes i Edo la seva salutació i sardana. És Espurnes d'Eternitat, amb l'extingida copla a Moga.
2: Hola, sóc el Xavi Cassanyes, compositor i director. Vull felicitar el programa de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet per aquesta difusió i aquesta elegància que tenen en fer la informació sardanista, i que no deixeu mai de seguir aquest fabulós programa de l'Espai Sardana a Ràdio Mollet. Moltes gràcies.

0: Escoltàvem d'en Francesc Xavier Cassanyes i Edo la salutació i sardana Espurnes d'Eternitat amb la cobla Amoga.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Hi ha moltes activitats, per la qual cosa solament us informarem dels aplecs. Us convidem a consultar l'agenda de Som Sardana. Divendres 29 de maig. D'aquí poques hores, concretament a les 10 de la nit, se celebrarà a Cassà de la Selva, a la plaça de la Coma, la 50a nit dels músics cassanencs, festa d'homenatge als músics d'aquesta població, amb una cobla monumental on tots els seus integrants tenen en comú ser de Cassà. Les sardanes que es tocaran són de músics relacionats amb aquesta població del Gironès, tant si hi han nascut o hi han viscut. Dissabte 30 de maig. El primer aplec de la Sardana de Blanes, al passeig de Pau Casals, a les 10 i a les 6, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria i la principal de Banyoles. Revetlla del 72è aplec de Santa Coloma de Gramenet, a les 7, als Jardins Can Roig i Torres, amb la cobla Sabadell. Diumenge 31 de maig. El 72è aplec de Santa Coloma de Gramenet, al Parc d'Europa, a 11:45 i a les 5, amb les cobles Sabadell, Bisbal Jove i Juvenívola de Sabadell. A Girona, el 68è aplec, a la pista coberta de l'Escola Pia, a 11:45 i a les 4, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Montgrins i Ciutat de Girona. El 16è aplec, al Morell, a 11:45 i a 5:15, amb la Reu Jove, Maricel i la principal de Tarragona. A Vilafranca del Penedès, el 41è aplec a les 5, al Parc del Tívoli, amb les cobles Catània i Maricel.
0: Després de l'agenda, escoltarem una gravació en directe de la sardana d'en Francesc Picari Oliveres, dedicada al seu fill Miquel i a la seva esposa Maria Àngels, pel 25è aniversari de casats. Estrenada el 2023, va ser finalista a la sardana de l'any, el nom Els Primers 25, i la cobla La Ciutat de Girona.
3: Molt bon dia a tothom. Soc en Francesc Picari Oliveres. Des de Girona desitjo als oients de Ràdio Mollet que tinguin salut per escoltar i ballar moltes sardanes. I a la Núria i a la Marina, realitzadores i presentadores d'Espai Sardana, també molta salut i dedicació per continuar moltíssims anys més oferint als oients del Vallès Oriental i la resta del país aquest magnífic programa sardanista dedicat a la dansa nacional de Catalunya. Rebeu totes i tots una abraçada ben forta.

0: Salutació i la sardana als primers 25 d'en Francesc Picari Comas, amb un enregistrament en directe de la Cobla Ciutat de Girona.
1: En Pere Rigau i Poc va ser un extraordinari flabiolaire, director i compositor de música per a cobla i sardanes, que va néixer a Torroella de Montgrí l'any 1868 i va morir el 1909. Per acabar amb el repertori del programa d'avui, gaudirem d'una de les seves moltes sardanes, concretament de La Brema, que ens interpretarà la Cobla Montgrins, de la qual en Pere Rigau n'és un dels seus fundadors. És una composició de lluïment de tible i com a solista d'aquest instrument sentirem en Marcel Artiaga i Valls.

0: Fantàstica sardana obligada de Tible, interpretada per la Cobla Montgrins, amb en Marcel Artiaga i Valls com a Tible solista. El seu nom, la Brema, i el seu autor, en Pere Rigau i Poc. Solament ens queda desitjar-vos una feliç setmana, i si és amb sardanes, molt millor. Salut,
1: sardanes, i seguim!

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta en les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.

0: Molt bon dia a tothom. Un dimecres més tornem a estar amb vosaltres amb el programa La Nostra Gent Gran. Avui estic acompanyada de la Conxita Molls. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I de la Vicent Rodríguez.
1: Sí. Ai, mira, quina bon memòria dia. Avui. Bueno, tinc un cognom molt, bon molt raro.
0: No, sí, molt comú. Sí. I tenim el Sergi Guardeño a la peixera, que diem, no?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Sergi. Som aquí per parlar-vos avui d'un tema. Tenim un tema, a veure si us agrada. Si voleu formar part del nostre equip, podeu parlar amb la Sílvia Tavíos de l'Esplai Sant Jordi. Allà ella, molt amablement, us informarà de quan ens reunim i quan fem les trobades. Preneu el telèfon, el 93 570 60 68. I com de costum, abans de començar el tema triat, en començarem amb l'agenda.
1: Molt bé.
0: Sí. Conxita, endavant.
1: No, és la Vicent.
2: Sóc jo.
0: Ah, la Vicent.
2: Sóc jo, nena.
0: Pues tu, sí. Tu,
2: mira. Mira, avui, 27 de maig, es fa taller Connecta't, moure's amb el mòbil, mapes i rutes, consulteu horaris a la biblioteca Can Molà. Jordi Soler Tura, Diputació de Barcelona, és gratuït, requereix inscripció prèvia. També, 27 de maig, a les 19 hores, xarla, reconstruï IM, IM les galeries del MAU, sí, 1908-1930, a càrrec de Joan M. Minguet, Museu Abelló, Ajuntament de Mollet del Vallès, també és gratuït. També 27 de maig, a les 19, maig, Club de Lectura Mirada Lila, obert tota la nit, de David Trueba, Ajuntament de Mollet del Vallès, el Club Social La Llum, gratuït, requereix inscripció prèvia. El 29 de maig, policia municipal en els barris, consulteu horaris, barri de l'Estació del Nord, parc ubicat entre 11 de setembre i Ramon Turró, Ajuntament de Mollet del Vallès. El 29 de maig, a les 17:30, disco per a petits i grans, centre cívic de Camp Antiquet, Ajuntament de Mollet del Vallès, és gratuït. El 29 de maig, també, 18:30, cafè com Matia Vidoli, 8è Festival Artístic Internacional, El Arlequín, Centre Cultural La Marineta, Ajuntament de Mollet del Vallès. És també gratuït.
1: Ara.
2: Sí, ara tu.
1: Concepció. Sí, sí, sí. Continuem amb el 29 de maig, sí, amb el cabaret que s'inaugura... Cabaret inaugura, octau festival...
0: Conxita, costa't més...
1: Ah, sí, vale. Artístic Internacional, a l'Arlequín. Centre Cultural La Marineta, casal cultural en benefici de Contaminando con Sonrises. 29 de maig, continuem així, a les 9:45. The Picture Show Cineforum, l'últim esqualo. És una pel·lícula del 1981. Centre Cívic de Camp Antiquet, amb gratuït. 30 de maig, continuem també, la festa del barri de Riera, Seca. Consultem horaris. Pista exterior, pavelló municipal de Deports, Riera Seca. Això ho fa l'Associació de Veïns de Riera Seca. Continuem també el 30 de maig, a les 9 del matí. Mercadillo de segunda mà, a la Rambla de la Unió, Associació Social del Rastrillo de Parades de Parats de Mollet. 30 de maig, el 30 de maig, quanta feina que tindreu a triar, eh?
0: Sí, sí.
1: A les 12 del migdia, el concert, la FRA, perquè Tribo Octau Festival Artístic Internacional a l'Arlequí. Ah, això sí, perquè són, ara és la festa aquesta que
2: sí,
1: fan de l'Arlequí, que cada any ho fan, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, al Parc de Can Molà, a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 30 de maig a les 6:30. Passa calle amb les entitats Bail dels Diables, La Cuca Molla, Castellers de Mollet, Colla Morada i Espia Dimonis, Octau Festival Artístic Internacional. També això és de l'Arlequí, eh? De la plaça Major fins a la plaça Prat de la Ribera, Ajuntament de Mollet del Vallès. Això va bé per grans, per petits, per tot.
0: Per tot, sí.
1: Continua la Dolors.
0: Seguim el 30 de maig, a les 18:50, faran un pilar inaugural a càrrec dels castellers amb motiu d'aquest 8è Festival Artístic Internacional de l'Arlequí a la plaça Prat de la Riba, i ho fa l'Ajuntament de Mollet del Vallès. També aquest 30 de maig, a les 7 de la tarda, Guga i Silva. Era un gu. 8è Festival Artístic Internacional de l'Arlequí, també al Prat de la Riba. El 31, passem, el diumenge, consulteu horaris, hi ha taller de circ, companyia El Negro i El Flaco. Vuitena Festival Artístic Internacional a l'Arrequí. Això serà al Parc de Can Molà i ho patrocina l'Ajuntament de Mollet del Vallès. El 31 de maig a les 12, concert a Cajubi, a Cajú. Vuitè Festival Artístic Internacional de l'Arrequí, al Parc de Can Molà. El 31 de maig a les 17:30 hi ha el Ball de la Gent Gran a l'Espai Sant Jordi, Associació de Persones Grans d'aquest Espai Sant Jordi. I el 31 de maig a les 8 hores, cabaret memorial Montse Segalés dintre del Festival Artístic Internacional L'Arrequín. Això serà al Parc de les Pruneres, casal cultural, en benefici dels Pallassos Sense Frontera. I us volem recordar... Ho havia de dir jo o ho havia de dir
3: sí,
0: tu?
3: Sí, sí, sí, no.
2: Sí, sí, jo, Dolors, sí. Sí.
0: Us recordem que el dissabte a la tarda es farà la 11a trobada de primavera Set Plomes, dedicat a la poesia de Joan Manuel Serrat. Bueno, les poesies que el Josep Manuel Serrat ha fet amb música.
3: Sí.
0: I es farà el dissabte dia 30 a la Marineta a les 5:30 de la tarda.
2: Sí.
0: Bueno, fins aquí l'agenda. Ens poses una miqueta de música? Gràcies.

0: sense creuar.
1: A veure, avui, no sé, mira, ens ha donat perquè volem parlar de metges.
2: Sí.
1: De com va...
2: No és que estiguem malaltes, que ens trobem bé.
3: No, ens trobem bé.
2: Bueno, només som grans, eh?
1: Només és que hem de passar la ITV cada any, eh?
2: Això sí,
1: com
2: això
1: els cotxes.
2: Sí,
1: bueno, o sigui que...
2: Bueno, oi, ja...
1: Sí.
2: Tenim molt per llarg.
3: Encara sí, hem de viure molt, encara.
2: Sí.
1: A veure, feu vosaltres l'entrevista aquesta?
2: Sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Va, la Vice i la Conchi.
2: Sí. Mira, això està tret d'una entrevista que van fer a Carlos Nueno, que no era cap metge, però es parla de medicina, pioner de la telemedicina i ara de la medicina híbrida. Bueno, aquí comença dient-se que té 52 anys i en fa 27 que va crear Avanç Medical a Barcelona. En 18 anys van arribar a ocupar 10.000 metges de tot el món. Avui atenen des d'aquí pacients d'Austràlia, Europa, Amèrica i Àfrica. Casat amb la Cristina, exactament ho diu. Tenim el Carles, el Pablo i la Sílvia, presumeix de dona i de filles, no?
3: Clar que sí.
2: Sí, home. En innovació mèdica, el més important encara ha d'arribar, ens diu ell.
1: Sí. Això està bueno, fet... Nosaltres poder ja no estarem, perquè jo tot tanta tecnologia, arriba un moment que m'agòbia una mica, eh? M'agrada més...
2: Interactuar amb la persona que tens davant, sí, sí, amb els metges com abans.
1: Però bueno,
2: això també podem fer una altra vegada,
1: sí,
2: segons si això, no tenim temps,
1: sí.
2: És un altre tema.
3: Sí, que s'hauria de dir, perquè moltes coses ens han d'ajudar,
1: sí,
3: els nostres fills,
1: sí,
3: si tenim nets també, els nets,
1: sí,
3: clar,
1: sí,
3: perquè ells estan...
1: Més amb l'ordenador, saben buscar. Jo em començo i m'acabo.
2: Vale.
1: No sé seguir, eh? Bueno. Allò que... Em costa.
3: Comencem l'entrevista.
2: Avui ens diu, el 90% de la interacció metge-pacient ja és tecnològica. És el que nosaltres no hi entrem tant.
1: No. Però bueno, haurem de consumar-nos.
2: Sí. L'entrevista està treta de la contra que li feia amb el Carlos Nueno el Lluís Amiguet.
1: El periodista.
2: Ell pregunta, vostè... enginyer, com és que es va interessar per la telemedicina?
3: Era enginyer de la UPC i en el 99 vaig acabar la MBA de LISSC a l'inici d'internet i vam veure l'oportunitat de brindar segones opinions mèdiques a qualsevol lloc i ràpidament.
1: Sí, això sí que és ràpid, eh? L'internet és ràpid.
2: Sí, rapidíssim.
3: Sí, això sí.
2: Abans d'obtenir-les era lent i car.
3: Per això van crear un model per la telemedicina que va ser revolucionari.
2: Sí, jo recordo haver-lo vist en un gran local a Barcelona amb desenes de metges.
3: Des de Barcelona proporcionàvem aquesta segona opinió mèdica. Assegurats d'empreses d'Europa, la Xina i Amèrica.
2: I clar, i avui ens sembla normal tenir-la.
3: Avui és una necessitat. Llavors era increïble tenir el millor especialista del món de forma eficient. Així va créixer Advanced Medical.
2: Com fitxen els seus grans metges vostès?
3: Ja són a la nostra xarxa. Els fem arribar tota la informació del cas, imatges, proves, diagnòstics, biòpsies, per tornar fins i tot analitzar-les. I amb tot això, l'expert fa una interconsulta a l'hospital, amb, per exemple, el comitè de tumors que es reuneix i, arribat al cas, pot parlar amb el pacient.
2: Sí, això és medicina ubiqua i ràpida.
3: Amb tota la informació, el nostre especialista emet un segon diagnòstic i un tractament conforme, i al final el pacient decideix.
2: Paguen bé els doctors, vostès?
3: D'acord amb el temps de dedicació, però llavors ja vam veure que era una telemedicina, ja no cap davantera. Allò era només el món de la malaltia greu i venia una altra revolució.
2: Més telemedicina.
3: Veien que l'ubiquitat tecnològica revoluciona l'atenció primària, la malaltia crònica, la salut mental, les especialitats.
2: O sigui que és el metge al mòbil, no?
3: Sí, Sí, vam veure que el mòbil es convertia en el centre de la nostra vida i vam portar-hi tota la telemedicina perquè poguessis contactar amb el teu metge només amb el mòbil i ja sense ordinador.
2: Així es podies consultar el millor metge del món des del teu mòbil.
3: Amb radiografies, analítiques, tot. Vam intuir que s'iniciava un procés de virtualització imparable i vam aconseguir que tot el que es transmetia per internet i ordinador també ens transmetés per mòbil.
2: Això va ser pionera mundial des de Barcelona.
3: I el 2018, l'empresa líder en tecnologia mòbil per a la salut als Estats Units, Teladoc Health, es va interessar per nosaltres.
2: Sí, sí, ja ho sé, van cridar l'atenció de Wall Street.
3: Van llançar la nostra filial a Boston el 2010 i van aconseguir el contracte amb Apple. Donàvem segona opinió mèdica als empleats d'Apple a tot el món. Ja oferíem telemedicina des de Barcelona a més de 20 països, amb més de 1.500 empleats i 10.000 especialistes arreu del món.
2: Això va ser el desafiament clau per a la telemedicina.
3: L'oferta va ser dels que es rebutjaven. Era la manera de continuar creixent també des de Barcelona i a més de ser headquarter internacional, poder portar tota la tecnologia del grup aquí.
2: Suposo que no sense controvèrsia.
1: Sí.
3: Alguns van criticar falta de contacte humà, però si fas bé la telemedicina, tens millors dades i prens més bones decisions. És impecable, requereix confidencialitat i gestió de dades. Així vam arribar a ser líders mundials, 5.000 empleats i cobertura global.
2: La telemedicina substituirà el metge?
3: Avui entrem a models de medicina híbrida que fusionen la medicina física amb la digital. Així accedeixes al teu metge des de qualsevol lloc i amb totes les dades, amb intel·ligència artificial, però mai substitutiva.
2: I com és això?
3: Gestió de totes les teves dades amb dispositius mèdics connectats i treball en xarxa. I intel·ligència artificial que ajudi a diagnosticar de manera ràpida i segura. Així gestionem avui casos complexos amb tant d'èxit que sembla ciència-ficció. És que això sembla ciència-ficció.
2: I tant, medicina híbrida. Pacients, també?
3: La curació és un concepte humà que requereix que la persona sigui al teu costat, que t'entengui, que t'escolti, que t'interpreti. Però avui podem optimitzar aquesta relació amb la tecnologia i curar més i millor.
2: A tot el món o només el que paga? Aquí està la qüestió.
3: Sí, que sí. Estenem la telemedicina per l'Àfrica i Sud-amèrica, per exemple, amb el programa Els primers 1.000 dies, per donar suport als nounats en aquest període determinant.
2: I els hospitals més avançats?
3: Liderem des de Barcelona el programa de càmeres amb intel·ligència artificial a l'habitació per monitorar el pacient. L'anomenament Smart Room i permet la ronda del metge des del mòbil. I a l'Àfrica hi ha més mòbils per cap que aquí.
2: I tant, això és veritat,
3: sí.
2: Sí, jo ho trobo bé, però tothom té mòbil.
3: Sí.
2: Perquè he vist per la tele grans operacions,
3: sí,
2: que el metge estava aquí,
3: sí,
2: i l'altre estava a Amèrica.
3: Sí, sí, sí.
2: Jo això ho trobo
3: ara
2: perfecte.
3: Ara fa temps que es fa això,
2: però,
3: sí, oi? Sí.
2: Jo trobo falta, des de la pandèmia, jo trobo falta el contacte que hi havia
3: metge-pacient.
2: Sí. Perquè, a veure, no sé, hi ha persones, moltes persones soles.
3: Sí.
2: Agafen depressions, no surten de casa.
3: Sí, és veritat, és veritat.
2: És una dona, i llegit, ho he llegit, que encara té una... se sap distreure, poder més. També depèn del caràcter de la persona,
3: també,
2: no?
3: Depèn, sí.
2: Però
3: sí,
2: que els homes, sobretot els homes,
3: sí, sí, sí,
2: agafen una
1: un baixón, sí. I jo n'he conegut un parell.
0: Sí. És que no fatal. Saben fer moltes coses.
1: No saben... Estan acostumats a
0: que li fem tot
1: nosaltres. Que li fem tot la dona, sí. Eh? I jo, a part d'un parell que coneixo que s'han quedat viudos, els altres és que...
0: Estan perduts.
2: Avui no és així, eh? És que nosaltres vam ser cuidadores de fills i de l'home també.
1: També, sí.
2: O sigui... Érem com cuidadors, sí, i després sí, van continuar amb els pares d'una
1: part o l'altra, si tocava.
2: A menys que hi hagués un malalt entremig, un cunyat o alguna cosa, i ajudàvem a l'altra persona a suportar-ho. Vull dir, que teníem una càrrega, però que ho fèiem com una negació.
1: Sí, ho feien perquè així. Es havia fet tota la vida.
2: I les nostres mares ja ho han fet, i les àvies, era un seguiment que es feia. Avui això ja... Ja
1: no, per què? Perquè la dona ara treballa. Abans també treballava fora de casa.
2: No se sabia que treballava, era d'una altra manera. És com si no treballés. Sí.
1: No, sí. Això. Semblava que era normal, perquè aquí a Mollet hi havia fàbriques
2: per
1: de teixits.
2: Per això, sí.
1: Les dones.
0: Moltes dones. Sí.
1: I potser l'home tenia el tros de camp. També el anava a ajudar. Sí, després arribava a casa i havia de rentar, planxar els nens, que et fiqués el menjar, el sopar, la roba, tot.
2: Feien la roba, sorgien.
1: Sí,
2: és que si no m'havia...
0: Es anava a rentar, rentava els safrets,
1: sí. O sigui... Vull dir, com si la dona tingués mig mil mans.
2: Sí, ara no surt el nom, eh? No, cap el tinc. El que eren superwoman.
0: Superwoman.
2: Sí, eren algo especial.
0: Però ara és possible. Ara, si li dius això als joves, diuen... Va, no. Tu estàs inventant, això no pot
1: ser. Passa una cosa, que, a veure, tant home com dona... Treballava tot el dia. Ara no, eh?
2: Ara no.
1: Ara molts ja tenen un horari més estret, més curt, diguem.
2: Sí.
1: I, clar, a la tarda els agrada molt el tardeo, que ara es diu.
2: Sí.
0: Anar a la terrassa.
1: Eh?
0: A la terrassa.
1: Vale, sí. Jo no ho critico, perquè a mi també m'agrada.
0: Sí. A mi també m'agrada, sí.
1: Però vull dir que abans el meu home sortia a les 6 d'un lloc i agafava la bicicleta i se n'anava. Cap
2: a passejar,
1: amunt?
2: Sí.
1: No, cap amunt a treballar,
2: en un altre taller.
1: Fins a les 10 de la nit.
2: Sí, també n'hi havia que feien dos jornals, que es deia, no?
1: Sí. I la dona, mentre estava a casa, clar, tenies temps de tot.
2: Sí.
1: Jo, almenys, em vaig quedar a casa, no vaig treballar després, quan vaig vindre aquí, perquè no tenia amb qui deixar la nena. Vull dir que tampoc havien guarderies, vull dir... No, i als 3 anys no començaven al col·le. Jo me'n recordo que em començaven als 6 anys, els meus nebots, tots a casa, fins als 6 anys. Havien d'estar amb la iaia, amb la tieta, amb la veïna.
2: Sí, perquè si no havien d'anar al parvulari i llavors et cobraven també.
0: Era
2: bastant el que cobraven.
0: Els meus fills sí que van anar als 4 anys.
2: Sí.
0: Van començar a la Barcala. A la Barcala van començar.
1: Els meus també van anar a les monges i de parvularis. Sobretot la nena ja va seguir. Però el nen només 2 anys de parvulari a les monges, que ara hi ha nois, abans no n'hi havien, però els petits els agafaven.
0: Sí.
1: I de 4 a 6 anys, fins que va entrar als col·legis nacionals.
2: Els meus hi van anar amb 3 anys. Tant un com l'altre, els 3 anys van començar. Però era un parvulari que tu el pagaves. Vull dir, no hi havia res que estigués de l'Ajuntament.
1: No hi havia.
0: Sí que havia. No, de l'Ajuntament no, però...
1: No, privats,
0: de pagès,
1: privats, sí.
2: Ah, vale, sí.
0: De pagès.
2: Però també pagaves.
1: Sí, home, t'havies de pagar.
2: El que hi havia, la cosa de que era casa de pagès i tenien la sortida, que era molt més maca, que segons jo recordo, aquí a Mollet els vaig portar també al Casperle, que era més gran, perquè tenia una casa, però després tenia jardí.
1: Jardí els podia treure.
2: Després hi havia una altra.
0: Clar,
2: ara no recordo, ara no sortirà el nom, perquè va anar al més petit, perquè jo vaig tenir molt dolor i va ser més a prop de casa... i el vaig portar allà, i allà tenien una mica de sortida com un pati, i ara diferent.
0: Sí, havien pati.
1: Sí, jo havia anat.
2: Sí, es van habituar a aquestes coses perquè no...
1: Perquè no hi havia altra cosa. No?
2: Però tots pagaves, vull dir, com ara, que està subvencionat
1: per l'Ajuntament.
2: Si ho deixaves de dinar, pagaves aquell dinar.
0: Sí.
1: No, ha canviat, tot ha canviat molt.
2: Tot ha canviat.
1: Però la persona gran... Aquell contacte amb el doctor, jo tenia doctora, jo sempre he tingut... No, primer tenia doctor, però l'última doctora, és que va ser una doctora boníssima, molt propera.
2: Ja.
1: T'escoltava, li podies explicar. Si passaven 10 minuts, passaven 10 minuts. Si passaven 5, doncs passaven 5.
2: Sí.
1: Però vull dir que aquell contacte...
0: Ja s'ha perdut.
1: I jo, mira, estic esperant una trucada des d'octubre. El meu... enfermer no se'n recorda que jo existeixo.
2: No.
1: Vull dir, això hauria d'estar ja més perfeccionat. Allà sí. A Amèrica tot això molt bé, perquè tenen molts adelantos, però aquí, bé. O no tenen prou personal...
0: Nena, però Amèrica s'han de pagar.
1: Bueno, s'ho han de pagar. És la desavantatge que tenen ells amb l'avantatge que tenim nosaltres.
0: També,
1: sí,
0: no?
1: Nosaltres que se'ns porten amb una urgència en seguida.
0: Ara, si et poses malalt que vaig als Estats Units, diu, el compte,
1: després tanto, perquè no és com aquí. No, ven la factura, ve la factura.
2: Jo no sé amb el temps com anirem, perquè la cosa també està més justa a tot. Però, de moment, sí, no estàvem acostumats amb això de que anàvem tant. Vull dir que anaves al metge i home, com a mínim 3 dies podien estar, demanaves de seguida
1: sí,
2: i et donaven.
1: Sí, sí, sí, ara,
2: ara
1: no.
2: No estàvem acostumats i que a vegades va allargant.
1: Jo no sé
2: i les
1: si...
2: operacions, si no és una urgència o algú que entres d'urgència,
1: sí, no,
2: que diuen
1: no,
2: ja
1: no,
2: posem a la taula d'operacions,
1: no, això
2: ja no tens temps ni d'obrir-los ulls.
1: Això no. De vegades val més això, eh? A vegades val més això, que t'agafi... Ai, no, ja
2: està. Ràpid,
0: llavors va ser perquè mira, el meu home té una hèrnia i és bastant grossa. I ha d'esperar-se un any.
1: Un any. Bueno, jo m'he esperat un any.
2: L'aniran vigilant, per això.
1: Perquè m'operessin el dit del peu.
0: Sense anar...
2: Sense anar-hi més a mirar si se li fa més grossa o més petita, noi.
1: Jo ja vaig dir, no vaig més al metge perquè no m'opero del peu. M'he operat d'un i de l'altre ja m'ho deixo, tal com està.
2: Ja està.
1: Ja està. Bueno, ja hem arribat al final.
0: Pues bueno, hem arribat al final del nostre programa i us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 fins l'1, en directe, i els dissabtes a les 11 en redifusió o per internet al www.radiomollet.com, on trobareu el podcast del programa. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dimecres.
1: Sí, el que ens toqui. Bon dia a tothom.

0: Bon dia, salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui comença la temporada de bany a la piscina exterior de Can Arimon, que s'allargarà fins a l'11 de setembre. Hi ha preus reduïts per als infants i per a la gent gran a partir dels 65 anys. L'horari d'obertura de la piscina és de 10 del matí a 8 del vespre, de dilluns a diumenge. L'entrada està inclosa en la quota dels socis i sòcies de Can Arimon. La resta d'usuaris han de pagar l'entrada puntual a la piscina d'estiu. Els preus, aprovats per les ordenances fiscals de 2026, són de 6 euros als adults de dilluns a divendres i de 4,22 euros infants i gent gran també de dilluns a divendres. Els caps de setmana i jornades festives, el preu dels adults passa a ser de 7,82 i de 6 euros infants i gent gran. Les entrades es compren a la recepció de la piscina exterior. I dir també que l'Associació Cultural Set Plomes celebra avui dissabte el seu recital de primavera dedicat a la poesia de Joan Manel Serrat. La presidenta de l'associació, Pilar Guasch, ha dit que la proposta ha estat tan ben acollida que pràcticament la totalitat dels i les rapsodes van confirmar en menys de 24 hores la seva participació.
1: Em va sorprendre perquè el 90% en 24 hores em va dir jo aquesta. I aleshores els rapsodes llegim una de Joan Manuel Serrat i els poetes, si volen, també és lliure, eh? Si volen, es recitarà una de Joan Manuel Serrat i després una altra, diríem, del seu propi...
0: Collita. En total són 30 les persones participants. El recital de primavera de Set Plomes arriba enguany a la seva 11a edició. La trobada poètica es farà al Centre Cultural La Marineta a partir de 6:15 d'aquesta tarda. Ràdio Mollet, la informació local als 6:15.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721, l'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
0: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
4: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
5: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. Avui parlem d'un artista que, després de formar part d'una de les bandes més grans del pop dels últims anys, va decidir començar un camí propi i construir una identitat musical molt més personal. Harry Styles ha aconseguit convertir-se en una de les figures més destacades del pop actual gràcies a un estil que barreja influències clàssiques amb una certa sensibilitat moderna i molt emocional. En Fine Line, publicat l'any 2019, Harry Styles va presentar un disc ple de contrastos on conviuen cançons lluminoses i despreocupades a moments més íntims i vulnerables. És un àlbum que parla d'amor, inseguretats, llibertat i creixement personal, tot amb un so que combina pop, rock i tocs retro.

Com és costum, i abans de començar a escoltar com sona aquest àlbum, fem un petit repàs a l'artista que ens acompanya avui. En Harry Styles és un cantant i compositor britànic nascut l'any 1994 a Redditch, a Anglaterra. Tot i que avui el coneixem com a una de les grans figures del pop internacional, els seus inicis es remunten també al programa televisiu de X Factor, on l'any 2010 va participar com a concursant en solitari. Tot i que no va continuar individualment dins el concurs, els jutges van decidir unir-lo amb quatre concursants més, en Niall Horan, en Zayn Malik, en Liam Payne i en Louis Tomlinson, per formar una de les boybands més conegudes mundialment, One Direction. Durant 5 anys, la banda es va convertir en un fenomen mundial, amb milions de discos venuts i gires internacionals multitudinàries. Però, després de la pausa indefinida del grup l'any 2016, en Harry inicia la seva carrera en solitari amb la voluntat de construir un estil propi molt influenciat pel rock clàssic, el pop dels 70 i una estètica molt personal. El gran pas endavant arriba amb l'àlbum Fine Line, publicat l'any 2019. En aquest segon disc, en Harry Styles aposta per un so més lliure i emocional, combinant cançons alegres i lluminoses amb altres de més íntimes i vulnerables. El disc l'acaba consolidant definitivament com un artista amb identitat pròpia dins del pop actual. I ara sí, després de recordar els seus inicis i el camí que l'ha portat fins aquí, arriba el moment de començar aquest viatge musical amb la cançó que obre el disc i que es titula Golden.

I així sona Golden, el tema que ens obre aquest Fine Line. Des del primer moment ja notem com aquesta cançó transmet una sensació de llibertat i optimisme amb un so molt lluminós i fresc que marca perfectament el to inicial del disc. Les guitarres suaus i la producció càlida també ens recorden el pop-rock dels anys 70, una influència molt present en aquest treball de Harry Styles, com hem mencionat al principi. Tot i tenir una energia positiva i gairebé estiuenca, la lletra també deixa entreveure una certa vulnerabilitat, un element que ens anirem trobant al llarg de tot l'àlbum. Sens dubte, és una manera molt efectiva d'obrir el disc, ja que enganxa ràpidament, però alhora ens prepara per a una proposta molt més emocional i personal del que podria semblar a primera vista. I després d'aquest inici brillant, continuem avançant dins de Fine Line amb un dels grans èxits del disc i una de les cançons més populars de la seva carrera, Watermelon Sugar. Sí,

Watermelon Sugar. Acabem d'escoltar Watermelon Sugar, una de les cançons més reconegudes del disc i, sens dubte, un dels grans èxits de la carrera del nostre Harry. Publicada com a quart senzill del disc, la cançó va tenir una rebuda espectacular tant per part del públic com de la crítica. Amb aquest to tan desenfadat i estiuenc, es va convertir en un fenomen internacional i va arribar al número 1 de la llista Billboard als Estats Units en un moment molt important en la seva trajectòria en solitari. El tema també va acumular milions de reproduccions a plataformes digitals i va acabar consolidant Harry Styles com alguna cosa més que un exmembre de One Direction. De fet, Fine Line va demostrar que podia mantenir l'èxit per ell mateix amb una proposta artística molt més personal i allunyada de l'etiqueta típica de boy band. Després de tants anys formant part d'un grup tan mediàtic, es podria dir que el pas a la carrera en solitari no era fàcil, però en Harry va saber construir una identitat pròpia apostant per una imatge molt més lliure i un estil musical influenciat pel rock clàssic i el pop alternatiu. Amb aquest disc queda clar que no només buscava continuar fent música, sinó també explorar una nova etapa artística molt més madura. Ara, però, continuem amb una altra de les peces clau de Fine Line i és una cançó que combina romanticisme i producció pop amb una energia molt especial i que porta per títol Adore You.

do. Adore You és una de les cançons més melòdiques que hi trobem en aquest disc. El tema va ser molt celebrat pel seu estil pop elegant i per aquella combinació entre romanticisme i producció moderna que defineix bona part del disc. En aquella època, en Harry també estava constantment al centre de l'atenció mediàtica, no només per la música, sinó també per la seva imatge pública. Un dels aspectes que més comentaris generava era la seva manera de trencar amb els estereotips tradicionals de masculinitat dins del pop, especialment a través de la moda. Les seves aparicions amb roba considerada més andrògina o inspirada en estètiques vintage van convertir-lo en una figura molt comentada tant dins com fora de la indústria musical. A més, durant els anys de Fine Line, també hi ha molta curiositat sobre la seva vida sentimental, especialment per les especulacions constants sobre les seves relacions i sobre si algunes cançons del disc estaven inspirades en experiències personals. Tot això va contribuir encara més a mantenir l'interès al voltant del projecte i de la seva figura com a artista en solitari. Però nosaltres continuem i ara ho fem amb l'arribada d'un canvi de to més íntim i reflexiu. Continuem escoltant Fine Line amb el primer senzill que va sortir i que porta per títol Lights Up.

I acabem d'escoltar Lights Up, una cançó molt important dins de Fine Line perquè va ser la carta de presentació d'aquesta nova etapa de Harry Styles com a primer senzill. El tema sorprèn amb un so més atmosfèric i experimental, allunyant-se del pop més directe que molta gent podia esperar després de One Direction. Precisament per això, la cançó va generar molta expectació quan es va publicar, ja que deixava clar que Harry volia explorar una identitat artística molt més personal i arriscada. La lletra ens parla també del canvi, de la incertesa i de descobrir-se a un mateix, uns temes que encaixen perfectament amb el moment vital que vivia l'artista en aquell moment. Continuem amb una de les cançons més íntimes i emocionals del disc, perquè el següent tema és Cherry, una peça molt delicada on Harry Styles mostra la seva vessant més vulnerable i personal.

0: Bon dia, salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui comença la temporada de bany a la piscina exterior de Can Aribón, que s'allargarà fins a l'11 de setembre. Hi ha preus reduïts per als infants i per a la gent gran a partir dels 65 anys. L'horari d'obertura de la piscina és de 10 del matí a 8 del vespre, de dilluns a diumenge. L'entrada està inclosa en la quota dels socis i sòcies de Can Aribón. La resta d'usuaris han de pagar l'entrada puntual a la piscina d'estiu. Els preus, aprovats per les ordenances fiscals de 2026, són de 6 euros als adults de dilluns a divendres i de 4,22 euros infants i gent gran també de dilluns a divendres. Els caps de setmana i jornades festives, el preu dels adults passa a ser de 7,82 i de 6 euros infants i gent gran. Les entrades es compren a la recepció de la piscina exterior. I dir també que l'Associació Cultural Set Plomes celebra avui dissabte el seu recital de primavera dedicat a la poesia de Joan Manel Serrat. La presidenta de l'associació, Pilar Guasch, ha dit que la proposta ha estat tan ben acollida que pràcticament la totalitat dels i les rapsodes van confirmar en menys de 24 hores la seva participació.
1: Em va sorprendre perquè el 90% en 24 hores em van dir jo aquesta. I aleshores els rapsodes llegim una de Joan Manuel Serrat i els poetes, si volen, també és lliure, eh? Si volen, es recitarà una de Joan Manuel Serrat i després una altra, diríem, del seu propi...
0: Collita. En total són 30 les persones participants. El recital de primavera de Set Plomes arriba enguany a la seva 11a edició. La trobada poètica es farà al Centre Cultural La Marineta a partir de 2:15 d'aquesta tarda. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
7: Sí?
8: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
7: Ho sento, però ja tinc plor.
8: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
7: Però què dius? És una cosa més important.
8: Doncs explica't.
7: D'acord, és un programa de ràdio.
8: Un programa de ràdio?
7: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
8: I quin és aquest programa?
7: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
8: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics, no ho fan cap altre dia?
7: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
8: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
7: Us esperem!

Ara que ja hem escoltat temes més lluminosos i enèrgics com Golden, Watermelon Sugar o Adore You, i també cançons més introspectives com Lights Up i Cherry, continuem descobrint totes les cares d'aquest Fine Line, un disc que va confirmar en Harry Styles com una de les grans figures del pop actual. Recordem que va ser publicat l'any 2019 i que aquest segon àlbum en solitari mostra un artista molt més segur de la seva identitat musical, capaç de combinar influències del rock clàssic, el pop modern i sons més experimentals sense perdre una veu pròpia. El disc es mou constantment entre l'eufòria i la vulnerabilitat i precisament aquest contrast és el que el va fer tan especial. Durant aquesta etapa, en Harry Styles també es va consolidar com una figura cultural més enllà de la música. La seva manera d'entendre la moda, les seves actuacions i la seva actitud oberta i espontània van fer que molta gent el veiés com un artista diferent dins del panorama pop mainstream. Però nosaltres seguim el nostre repàs pel disc, ja que arriba el moment de continuar amb una cançó molt més emocional i delicada. Escoltem com sona Falling.

Falling és probablement una de les cançons més vulnerables i emocionals de tot aquest Fine Line. Amb una instrumentació molt senzilla, centrada en el piano i la veu, el nostre britànic deixa de banda qualsevol artifici per mostrar una faceta molt més íntima i sincera d'ell mateix. La lletra ens parla de culpa, d'inseguretats i de por a perdre una persona estimada, convertint el tema en un dels moments més personals del disc. Precisament aquesta honestedat emocional va ser una de les coses més valorades tant pels fans com per la crítica, perquè demostrava una maduresa artística molt clara respecte a la dels seus inicis. Falling també es va convertir en una de les cançons més comentades del disc per les interpretacions sobre qui podia anar dedicada, alimentant encara més la curiositat al voltant de la seva vida personal. Spoiler, no es va confirmar oficialment a qui anava dedicada. I després d'aquest moment tan introspectiu, continuem avançant i ho fem amb un tema que manté aquesta sensibilitat, però amb un to més lleuger i melòdic i que ens parla més de la solitud.

I així sona To Be So Lonely, una de les peces més lleugeres en aparença de Fine Line, però amb una lletra que torna a parlar de contradiccions emocionals. El tema juga molt amb aquest contrast entre una melodia suau, gairebé desenfadada, i un relat que parla de gelosia, orgull i relacions una mica tòxiques. A nivell de recepció, va passar a ser una mica més desapercebuda que els grans singles, però entre els fans sempre ha estat una de les favorites precisament perquè mostra un Harry Styles menys perfecte i més humà. I ja que parlem de vida personal, en aquella època també hi havia forces comentaris i especulacions a xarxes sobre com Harry Styles gestionava la seva nova fama en solitari. Després de sortir d'un fenomen global com era One Direction, hi havia curiositat constant sobre si mantenia el mateix cercle d'amistats o si havia canviat molt el seu estil de vida. Després de la pausa definida del grup el 2016, en Harry Styles, en Niall Horan, en Louis Tomlinson i en Liam Payne han anat coincidint puntualment, sobretot en esdeveniments o de manera privada, però sense tornar a treballar junts com a banda. El que sí s'ha vist en diverses ocasions són missatges de suport públics entre ells quan treuen música nova o projectes individuals.

Aquest tema, titulat Sunflower Volume 6, ens deixa aquesta sensació de calma gairebé flotant dins de Fine Line. És una cançó que no busca grans explosions ni moments èpics, sinó més aviat crear aquest ambient més càlid amb un ritme ben relaxat i una producció molt cuidada que convida a deixar-nos portar. Després de moments més intensos del disc, aquest tema funciona gairebé com una pausa emocional, com si el disc respirés abans de tornar a agafar més profunditat o energia. I nosaltres seguim avançant cap a una altra cançó que manté aquest esperit càlid, però ara amb una càrrega més nostàlgica. Escoltem el tema Canyon Moon.

Canyon Moon és una de les cançons més evocadores, podríem dir, d'aquest disc, perquè té aquest aire de viatge constant, de moviment, amb una energia molt càlida. El nostre Harry Styles es va inspirar sovint en experiències de carretera i viatges per escriure aquesta cançó, especialment en els trajectes entre llocs durant la seva vida a la ciutat de Los Angeles i les seves gires. El Canyon fa referència a les zones dels canyons del sud de Califòrnia, un paisatge molt present en la seva etapa de residència allà i que simbolitza precisament aquest contrast entre llibertat i solitud. Pel que fa al títol del disc, Fine Line, en Harry ha explicat en entrevistes que fa referència a aquesta idea de la línia fina entre emocions oposades com la felicitat i la tristesa, l'amor i el dolor, o l'èxit i la inseguretat. És un disc construït precisament sobre aquests contrastos i el títol resumeix molt bé aquest equilibri emocional constant. Ara sí, arribem al moment de tancar aquest capítol dedicat al nostre Harry Styles amb el missatge més optimista del disc. Ens acomiadem amb Treat People With Kindness, i és que és una cançó que aposta pel bon rotllo, la llibertat i un missatge molt clar, tractar les persones amb respecte i amabilitat. Un final festiu, alegre i perfecte per tancar aquest recorregut que hem anat fent per Fine Line. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us donem la benvinguda des dels estudis de la xarxa de comunicació local. El Picalletres torna a oferir-vos un nou capítol i ja estem a punt per passar una bona estona envoltats de lletrejos i altres jocs lingüístics. Tenim els concursants d'avui ja preparats i expectants, així que només esperem que ens puguin oferir un bon nivell i que aconsegueixin un bon sac de punts per fer-se un lloc al nostre Picarranking. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Cugat del Vallès i cap al Prat de Llobregat.
2: Estàs escoltant el Picalletres.
1: Contactem amb la Sílvia Ferrer, que ens parla des de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Sílvia, què tal? Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Hola a tothom. Doncs tenim tres estudiants de l'escola Àgora Sant Cugat i ells mateixos ens diran una miqueta com són, com es diuen.
4: Hola, jo sóc l'Arnau. Sóc un tio curiós que m'agrada saber què passa al món i entendre i, bueno, pues amb moltes ganes de jugar una mica, no?
5: Bé, jo sóc l'Anna Juncoses i estic molt contenta de poder estar aquí i bé, tant de bo tot vagi bé.
6: Hola, sóc la Júlia Romeu i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat.
1: Gràcies a vosaltres, saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
7: Hola a tothom, doncs ens acompanyen els i les alumnes de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i ells també seran qui es presentin.
8: Hola, jo sóc l'Alejandra Cuevas i m'agrada molt fer esport i practico triatló.
9: Hola, jo sóc la Clàudia Pinyol i sóc bastant creativa i esportista.
10: Hola, jo sóc el Javi Galán i em considero una persona intel·ligent i esportista.
1: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I ja sabeu que si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
11: Ben preparada, Tina, amb moltes ganes de presenciar un bon programa i que els i les concursants d'avui ens facin gaudir molt i a mi em facin intervenir ben poc. Això voldrà dir que ho estan fent molt bé. Comencem?
1: Sí, comencem de seguida. Molta sort a tothom. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
2: El Picarranking.
11: La quarta posició l'ocupa l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus, amb 5.800 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc, amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell, amb 7.400 punts. I encapçala el Picarranking l'Escola Sadaco de Barcelona, amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Picarranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
2: A lletrejar.
1: Comencem el camí picalletraire amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Preparat, Arnau?
4: Sí.
1: Temps. Parella.
4: P-A-R-E-L-L-E...
11: L-L-A.
1: Anna. Acústic.
5: A-C-U-S...
11: La U porta accent.
1: Júlia, bancada.
6: B-A-N-C-A-D-A.
1: Resumir.
6: R-E-S-S-U-M...
11: Has dit dues vegades S.
1: Vinga, comencem poc a poc, en aquest cas amb un encert i 100 punts que sumem al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
8: Sí.
1: Temps. Consell.
8: C C-O-U-N-E.
11: C-O-N.
3: Clàudia, anònim.
9: A-N-O amb accent obert. N-I-M.
3: Termal.
9: T-E-R-M-A-L.
3: Aclarir.
9: A-C-L-A-R-I-R.
3: Factura.
9: F-A-C-T-U-R-A.
3: Inútil.
9: E-I.
11: Comença per I.
3: Javi, filet.
10: F-I-L-E-T.
3: Nineta.
10: N-I-N-E-T-A.
3: Coliseu.
10: C-O-L-I-S-E-U.
3: Calma.
10: C-A-L-M-A.
3: Solemne.
10: S-O-L-E-M-N-E.
3: Molt bona arrencada, nois. Heu fet 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
3: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta amb veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'escola Ágora Sant Cugat. Les vostres paraules són les següents. Metro, cotilleo, musclo.
4: Cotilleo.
11: Correcte. En català, a la indiscreció, la intimitat o la murmuració que es fa córrer entre la gent, li hem de dir xafardeig, xafarderia, tafaneria, manafleria, però no pas cotilleo.
3: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Barato, carro, dropo.
8: Barato.
11: Correcte, també. En català, quan alguna cosa té un preu baix i necessitem expressar-ho en masculí singular, hauríem de dir que és barat i no barato.
3: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
2: A lletrejar.
3: A la segona ronda tenim paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'escola Ágora Sant Cugat. Anna, preparada?
5: Sí.
3: Temps. Banderola.
5: B baixa.
11: Has dubtat amb B alta i és B alta.
3: Júlia. Lluminós.
8: W-L-U-M-I. N-O-S.
11: La O porta accent tancat.
3: Arnau, restringir.
4: R-E-S-T-I.
11: T'has deixat una R.
3: Nois, en aquest cas no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queden més proves per davant. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
5: Sí.
3: Temps, comentari.
5: C-O-M-E-N-T-A-R-I.
3: Autèntica.
5: A-U-T-E amb accent obert, N-T-I-C-A.
3: Subjectar.
5: S-U-B-J-E-C-T-A-R.
3: Dolçament.
5: D-O-L-C tancada, A-M-E-N-T.
3: Immensitat.
5: I-M-N-E.
11: Dues M's.
3: Javi, asmàtics.
10: A-S-M-A amb accent obert, T-I-C-S.
3: Impulsora.
10: I-M-P-U-L-S-O-R-A.
3: Apinyament.
10: A-P-I-N-Y-A-M-E-N-T.
11: Has dit Y, és Y.
3: Doncs en aquest cas heu fet 6 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com va aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
11: Les puntuacions actuals són les següents. L'escola Ágora Sant Cugat ha aconseguit fins ara 300 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.300.
12: Doncs en aquest cas l'Institut Ribera Baixa es posa per davant, però Escola Ágora Sant Cugat encara us queden més proves per anar sumant més punts. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui escoltarem el grup Doctor Prats. Coneguts per tothom, el grup del Vallès va començar el seu camí l'any 2014 amb un nom ja ben consolidat i després de 4 discos i de girar per tot el territori i també per l'estranger, el 2025 va celebrar el seu 10è aniversari amb l'àlbum F5, en què demostren la seva maduresa com a grup i del qual escoltarem avui la cançó Qualsevol nit. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Qualsevol nit, de Doctor Prats.

0: Una cançó plena de sensibilitat. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem-me a les preguntes. Escola Àgora Sant Cugat. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què és el que carona el coixí?
1: El somriure.
2: Correcte, escoltem-ho.
3: I ara un somriure carona el coixí.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què els passa als teus ulls segons la cançó?
4: Que es fan petits.
2: Correcte, també. Escoltem-ho.
3: Mentre els ulls et fan petits.
0: Doncs 200 punts més que sumen al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
5: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complexes i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. Teniu també 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Júlia, preparada?
4: Sí.
0: Temps. Insuficient.
4: I-N-S-U-F-I-N.
2: T'has menjat lletres?
0: Arnau, pastisseria.
6: P-A-S-S.
2: Una sola S aquí.
0: Anna, construiries.
7: C-O-N-S-T-R-O.
2: És una U, no una O.
0: Nois, en aquest cas tampoc heu pogut fer cap encert, però encara us queda la prova final, així que no us desespereu. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparat, Javi?
8: Sí.
0: Temps. Meticuloses.
8: M-E-T-I-C-U-L-O-S-A-S.
0: Principiant.
8: P-R-I-N-C-I-P-I-A-N-T.
0: Dissimularia.
8: D-E-D-I.
2: D-I.
0: Alejandra. Intercalació.
4: I-N-T-R.
2: T'has deixat la E abans de la R.
0: Clàudia. Avalutador.
7: A-V-A-L-U-T.
2: És una O, no una U.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit 500 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 3.100.
0: Doncs amb aquests resultats ens endinsem en la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, perquè en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
9: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Sílvia Ferrer, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
5: Mira, per part de l'Escola Àgora Sant Cugat ho farà la Júlia.
0: Doncs la Júlia, que intentarà lletrejar aquesta megaparaula, ara penseu la vostra aposta i custodieu-la bé. Marc Quinto, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
6: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
0: Doncs el Javi, que també intentarà lletrejar la megaparaula, el mateix, penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, del Prat Ràdio. Marc Quinto, fins ara.
6: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Escola Àgora Sant Cugat. Estàs preparada, Júlia?
4: Sí.
0: Som-hi, doncs. Segur que coneixeu algú que té una gran afició per la música, pel cine, per la literatura, i li agrada adquirir en format físic les pel·lícules que veu, els llibres que llegeix, la música que escolta. Amb el temps, aquestes persones acaben tenint grans biblioteques, discoteques. La megaparaula d'avui fa referència a aquestes persones que fan col·lecció dels productes que els apassionen. La megaparaula d'avui és el substantiu plural... col·leccionistes.
4: Col·leccionistes.
2: Endavant.
4: C-O-L...
2: Has dubtat també, Gualta, i és L geminada.
0: Doncs, Júlia, en aquest cas no ha pogut ser, però no et desesperis perquè falta veure com ho farà l'equip contrincant, que ho descobrireu més endavant. Doncs ara serà el torn de l'Institut Ribera Baixa, per tant, desconnectem de Ràdio Sant Cugat. Fins ara, Sílvia Ferrer.
5: Fins ara.
0: Institut Ribera Baixa, esteu a punt? Estàs preparat, Javi?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que són amants de la literatura, del cine, de la música. Al llarg de la seva vida, enduts per aquesta passió, adquireixen una gran quantitat de llibres, pel·lícules o discos, de manera que arriben a tenir una col·lecció fascinant que plega obres cabdals de la història. Doncs bé, la megaparaula d'avui fa al·lusió a aquestes persones. La megaparaula d'avui és el substantiu plural col·leccionistes.
8: Col·leccionistes.
2: Endavant, quan vulguis.
8: C-O-L-E-C-C-I-O-N-I-S-T-E-S.
0: Molt bé, Javi, has lletrejat la megaparaula correctament i ara només falta saber com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la megaparaula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Sílvia Ferrer, quants punts ha apostat el teu equip?
5: L'Escola Àgora Sant Cugat és una escola valenta, els concursants han vingut a jugar-ho tot i per això doncs, han apostat els 500 punts que tenien.
0: Molt bé, doncs una aposta de 500 punts per aquí. I Marc Quinto, quants punts ha apostat el teu equip?
6: Doncs el nostre equip també, l'Institut Ribera Baixa, ha volgut apostar-ho tot per intentar doncs, sumar punts a aquest rànquing i hem apostat tots els punts que teníem, 3.100.
0: 3.100 punts apostats per vostre. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Escola Àgora Sant Cugat ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh! I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula correctament. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
2: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Escola Àgora Sant Cugat... ha quedat finalment amb 0 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat ha aconseguit finalment 6.200 punts.
0: Tenim un guanyador del programa d'avui, en aquest cas l'Institut Ribera Baixa. Anem a parlar amb ells. Enhorabona. Com esteu per aquí, Marc Quinto?
6: Doncs contentíssims. Aquí han aplaudit i tot, eh?
0: Home, és per fer-ho, eh? Això d'aplaudir, perquè la participació realment ha estat molt bona. Que parlin ells, com estan? Quines són les seves sensacions?
10: Molt contents.
11: Sí, estem molt contents i molt orgullosos de nosaltres.
0: Molt bé, doncs me n'alegro. No em vull deixar tampoc de parlar amb l'Escola Àgora Sant Cugat. Sílvia Ferrer, com esteu per aquí?
5: Bé, nerviosos encara, jo crec. Que ja han entrat per la porta, han dit... Estàvem molt bé fins que hem creuat la porta de la ràdio. I han entrat una mica nerviosos. I el que dèiem, que no és el mateix quan tu practiques a casa o a l'escola que fer-ho aquí davant dels micròfons. Però crec que contents. L'experiència, nois, com ha anat?
4: Esteu molt contents? Xula, molt xula.
5: Sí, sí. Veus? Sí, estan contents, sí. Estan contents d'haver participat, s'ho han apostat tot, han arriscat i hem vingut a jugar, que és el que veníem a fer.
0: Exacte, és el que compta. I penseu que els nervis són completament normals, no sou els únics, i és el que diem, eh? Avui és un dia diferent, que veniu aquí a passar-vos-ho bé, i des d'aquí ens n'alegrem que hàgiu gaudit el programa tant com l'hem gaudit nosaltres. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit alguna plaça els concursants avui.
12: El pica-rànquing.
2: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el pica-rànquing després del programa d'avui l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. Felicitats. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui. Què us sembla? Institut Ribera Baixa, ja heu entrat en quarta posició. Com esteu?
1: Molt contents.
2: Sí.
0: Us ho esperàveu o no?
2: No, la veritat.
3: Bueno.
4: No, perquè hi havia molts punts, eh? Hi havia força instituts amb molts punts.
0: Hi havia competència, però bé, l'enhorabona a vosaltres. Per part meva, només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Sílvia Ferrer, Marc Quinto i concursants. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que us ho hàgiu passat genial.
2: A reveure.
4: Gràcies, que vagi bé.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Sant Cugat i el Prat Ràdio, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem d'aquí ben poc. Adeu!
1: Pica Lletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: Bon dia, salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui comença la temporada de bany a la piscina exterior de Can Arimon, que s'allargarà fins a l'11 de setembre. Hi ha preus reduïts per als infants i per a la gent gran a partir dels 65 anys. L'horari d'obertura de la piscina és de 10 del matí a 8 del vespre, de dilluns a diumenge. L'entrada està inclosa en la quota dels socis i sòcies de Can Arimon. La resta d'usuaris han de pagar l'entrada puntual a la piscina d'estiu. Els preus, aprovats per les ordenances fiscals de 2026, són de 6 euros als adults de dilluns a divendres i de 4,22 euros infants i gent gran també de dilluns a divendres. Els caps de setmana i jornades festives, el preu dels adults passa a ser de 7,82 i de 6 euros infants i gent gran. Les entrades es compren a la recepció de la piscina exterior. I dir també que l'Associació Cultural Set Plomes celebra avui dissabte el seu recital de primavera dedicat a la poesia de Joan Manel Serrat. La presidenta de l'associació, Pilar Guasch, ha dit que la proposta ha estat tan ben acollida que pràcticament la totalitat dels i les rapsodes van confirmar en menys de 24 hores la seva participació.
1: Em va sorprendre perquè el 90% en 24 hores em van dir jo aquesta. I aleshores els rapsodes llegim una de Joan Manuel Serrat i els poetes, si volen, també és lliure, si volen es recitarà una de Joan Manuel Serrat i després una altra, diríem, del seu propi...
0: Collita. En total són 30 les persones participants. El recital de primavera de Set Plomes arriba enguany a la seva 11a edició. La trobada poètica es farà al Centre Cultural La Marineta a partir de 6:15 d'aquesta tarda. Ràdio Mollet, la informació local als 6:15.

0: Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
0: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:45 del migdia.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Comencem el combat dels poetes. Avui, us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us portem un llibre d'un poeta d'aquí de Mollet que es diu Israel Clarà. Va néixer a Badalona l'any 1975, va estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona i música al Conservatori del Liceu. S'ha especialitzat en piano, harmonia, composició, etc. Ha fet traduccions de l'italià de Petrarca i Michelangelo i tal, i també ha fet uns quants llibres de poesies i ha guanyat premis. Ara, entre l'any 2025 i 26, en publicarà més d'un. Aquest poeta, com us deia, és d'aquí perquè ja fa uns anys que viu al nostre Mollet. El seu llibre, que tinc a les mans avui, es diu Gineceu. I té alguns apartats, que el primer es diu Extinció. I el primer poema porta per títol Epitafi transhumant. Em vull morir amb les mans plenes de pomes, amb els ulls en el coit de la intempèrie. Entré una llum molecular i aèria, travessant nits d'ingràvides aromes, havent desballestat imperis, romes, i provocant a Freud atacs d'histèria, i em voldria morir sols per la dèria de llegir llunes sense punts ni comes. Morir-me entre punyals catedralicis d'espigues i estilets de blats benignes, escriure amor a dalt dels frontispicis, tacant les tombes dels atlants indignes, i aprendre junts de nou les arts i oficis de la mort que travessa el cos dels signes.

El següent poema té el títol en italià, Se pietà di me non senti, que de fet el tradueix en el primer vers, si no sents pietat de mi. Si no sents pietat de mi, no em facis escoltar la preciosa ària de Handel, de l'acte segon de Juli César. Handel ens va parlar de mites grecs i tracis, de madones de llum enmig d'arestes, de clepsidres solars, de llavis verges i pomes mossegades per conserges. A les cel·les d'amor dels alciprèstats hi escolto la barroca partitura entre peixos rodons de porcellana, paisatges nítids de bellesa oscura, reflexos d'univers a la façana, i vànoves de plata i seda pura, desitjoses de ser tissús de grana.

L'Orlando Furioso de Vivaldi ressona entre parets de sargantana. Es filtra pels brodats de la persiana i pren la música de Frescobaldi, perquè a l'Àrtic la canti la Tebaldi i hi hagi aigua de lluna en la barana, un lleu regust de coure a la tisana i el sol en un racó del cel escaldi. Sol de tu, sol astral, sol d'estimar-te, dolç amor meu d'epítets innombrables, de dàctils i espondeus, de terra farta, que se li clavin creus impertorbables de noms bíblics, Maria, Lot o Marta, difunts igual que roses perdurables.

Extinció. En aquest poema surt la paraula hiperbòrica o hiperbòria, que vol dir que està situat a l'extrem nord del planeta Terra. Extinció. Després d'un temps de flors sobre la Terra, tornarà l'extinció dels paradisos, l'era dels cels metàl·lics i els mars grisos, l'art de l'apocalipsi i de la guerra. Després d'un temps de flors sobre la Terra, d'una absoluta llum sense matisos, tornarà l'auge dels miralls concisos que sols refractiran la banda esquerra del firmament, condemna pitagòrica, el cantó que algun déu potser administra. Cauen Lacan i la columna dòrica, s'assequen l'Eure, el lliri i l'espidistre. L'extinció de la Terra és hiperbòrica i la mort de les flors, massa sinistra.

El títol és, en llatí, Miserere de mei Deus, o sigui, demana a Deus que tingueu pietat de mi. Tingueu-nos pietat, o flors del món, que l'androceu fecundi el gineceu i la sement que l'univers infon al meu jardí, que el sol ara distreu, arreli en terreny fèrtil i pregon, amb vitralls plens de pluges i un nimfeu, per mar brodats d'espigues que no hi són i estels claríssims que ningú no veu. Miserere mei, Deus, va escriure Allegri, i convoquem vigies, grums i àlfils, perquè el record del blau no es desintegri, germini vida nova en els pistils, l'aigua més lluminosa se'ns alegri i per cada flor hi hagi mil abrils.

Rèquiem dodecafònic. Aquí surt la paraula saturnal, que vol dir relatiu a Saturn, però en aquest context també vol dir orgia. El rèquiem saturnal que t'improviso amb música de Schoenberg i cigars s'enlaira des dels trèmols ports i hangars i el canta alguna musa amb què m'enciso. Vull morir com les flors i em moro i friso per travessar flamígers rígids mars, comprar molets de llunes amb besars i concloure el poema que reviso. I, amb l'harmonia del contrapicat, amb el cos de la dama absent de piques, et concedeixo un dol inaugurat, aquest rèquiem d'amor que glorifiques i que en silenci d'aigua pronostiques que algun déu cantarà per mi aviat.

Aquest poema següent va portar per títol una dedicatòria a Jordi Savall. Jordi Savall és un músic català d'Igualada. I cap al final del poema surt la paraula aljava, en plural aljaves, i l'aljava és un carcaix, o sigui, les tots on es guarden les fletxes. A Jordi Savall. Com un nimfeu d'estrelles necessàries, de còdecs d'aigua i d'instruments de sal, la música ens recorda que és astral i les teves lectures solitàries. Llegies partitures arbitràries d'un altre temps propici i mineral, amb notes d'una tinta blau cobalt i papirs que mostraven déus i àries. Qui movia la llum per les octaves i amb aquest arquet transgredia tessitures, salvava el món de nou, i tu el salvaves. Procurava pel bé com tu hi procures. Arquer de la bellesa, a les aljaves portes la música de les altures.

Ara sentirem el començament d'un tema de Bruce Springsteen que va composar per la pel·lícula Filadèlfia. La cançó es diu Els carrers de Filadèlfia.

Doncs continuem amb els poemes d'Israel Clarà del llibre Gineceu. El següent poema surt la paràbola espidistres, que per cert ha sortit en un poema anterior i no us ho he dit. És un tipus de liliàcia, una flor de la família dels lliris. Extermini floral. Hi ha azucenes tallades amb el vidre de la lluna i begònies esquinçades per l'estilet de sílex de les fades i l'aiguamel de cer de la clepsidra. Hi ha roselles i dàlies i espidistres del color de la sang de les colomes i dagues esmolades amb les plomes d'aus de tempestes fredes i sinistres. Hi ha roses, lliris, grèvols, margarides, geranis i jacints que el blau no salva, crisantems d'altres àmbits. Hi ha glicines, botons d'espessa llum, secreta i malva, a punt de l'extermini, les orquídies, i del ressorgiment el sol i l'alba.

Tan dolç és el turment que porto a dins que em puc fer un plor de canyamel i sucre. Tan dolç que la bellesa s'involucra i muden de color els arlequins. Tan dolç és el turment que estimo fins i tot l'immens dolor que em nega el lucre d'enriquir-me de tu i la mort en sucre, taüt, sudari, làpida i coixins. Que la fusta amalgami líquens, fòssils, que el cisell de la pluja no l'esquerdi i els embats dels ocells li siguin dòcils. Brosti la branca i la verdor no es perdi i que els sarments sorgeixin nous i indòcils, vells com un madrigal de Monteverdi.

quan resplendeixis entre el sec horror i et sentis com un calze buit i eixorca, recorda que ets la flor que es venja i corca els brancs dels temps, la fusta del temor. Por de morir, tristesa, pànic, cos d'amor, impertorbable cos, origen del gineceu, pistil, corola, oxigen, darrer periple acompanyat de flors. I passo per davant d'una façana i sento com es baten clara i ous. Un pierrot lunar es fa una truita. Rovells de sol, forquilles d'oli i grana. Els arbres del jardí sempre són nous i ens ofereixen la primera fruita. El següent poema porta per títol Arborització i fa referència a una cosa que es diu dintre el poema amb la paraula en arbre, que vol dir posa en una tija, amb una branca llarga, amb un pal, és enarborar, o sigui, aixecar-ho perquè uneix i estigui alt. Arborització. T'he conservat el bust en una vila d'estàtues de llum decapitades, que un dia fórem nimfes encantades i abans motlle de guix, de fang o argila. Ets la figura visceral que oscil·la i entre els materials escull el marbre, la que ha compadit l'heura i que l'enarbre amb canyes i aspres perquè els ulls s'hi enfilin. Ets el motiu perquè els ocells refilin el rostre desaparegut de l'arbre.

I ara comencem l'apartat inflorescència. I el primer poema porta per títol Aigua salada. Et guariràs amb l'aigua i amb la sal. L'aigua salada que ha inundat la terra, els camps de blat i l'aigua de la gerra, les roselles en coit primaveral.

Inversa. La lluna de les 12 del migdia em parla del sol negre de la nit, la flor del mal i el vell buró d'un llit, l'absent del viu i el mort de l'alegria. Ara em parles de com és que seria tot si no fos que res no té sentit. I m'ho dius en un món que ha pervertit els símbols de la joia i l'agonia. Ja no sento res sòlid ni segur. L'univers m'esquinça mentre hi passo i m'aboco a un abisme de ningú. M'imagino un nou rumb, el penso, el traço, i és el teu cos, de sobte, a què m'abraço. En el buit del no res, hi quedes tu.

Maternal matèria. Les havia acollit alguna ninfa per deixar-te-les vives en la tomba. Tu, ja morta, amb els ossos sense limfa, expiant els pecats d'alguna bomba caiguda a Gaza, en l'altra Palestina dels teus ulls sense vida i sense forma. Mare d'amor perduda, clandestina, desafiant tot límit, cada norma. Queda encara la rosa dels ocells, els ulls de marbre blanc d'un bust de Fídies, l'or esfèric que gira amb els anells. Queda la dàlia desmentint insídies i un coàgul de sang en els clavells, el teu cos envoltat de llum i orquídies.

Ja no ens queden més pluges pel camí, ni en l'univers cap risc de la matèria. Tot és quàntic, ingràvid, lleu, d'etèria inconsistència, fràgil. Però en mi trobaràs el vellut de les flors tendres, l'efímera ambició dels jasamins i l'urna vegetal d'aus i arlequins que amaga dintre gineceus i cendres. Restes de cada pètal, de llavors que van ser, més que inici de la vida, raó del cos i el verb entre tots dos. La flor més simple, groga margarida, senzilla com un àtom poderós, que no vol ser vençuda ni extingida. Doncs fins aquí el combat dels poetes d'avui, dedicat a Israel Clarà. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de 3:00.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
2: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
0: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ja al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord, fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El sindicat de professors de secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per a la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: És un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es puc aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa...
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7,5 milions d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milions de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers Centre, amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntades.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260 a la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantia tiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, que és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació, com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància, el director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps. I s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
1: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
19: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que, amb els nostres hàbits, que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
18: Més viatges, més risc.
19: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
18: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
0: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
20: La rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
21: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
20: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició dels Moments de Flors.
1: A una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
22: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
23: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
22: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: I seguim parlant de flors en aquest cas, perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
24: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
25: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
24: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
0: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
1: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Mira a un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
27: El concert de Vanessa Martín tanca la 5a edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
28: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón, tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
27: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
26: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que
0: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
1: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en l'adeu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa, victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
4: M'ha sorprès una mica, no?, que ho veiés el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
3: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat amb victòria.
1: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
0: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al Club Blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit, marimatge.
9: Per assistir solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
15: Guanyaré, per història.
16: Sí, sí.
14: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
15: Es parla amb ells?
16: Amb qui?
15: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
17: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
18: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
17: ¿Herberriu?
18: Sí.
17: Aprobado por unanimidad.
19: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
17: En realidad, son sirios.
18: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
17: No, no, de... de Síria.
14: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però en comptes ucraïnesos arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
20: No sé, que... no lo entiendo. No me hable como Macron.
21: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer amor?
22: Sí.
21: ¿Primer amor o primer crush?
22: Las dos, creo. Es muy raro.
21: A los 30.
14: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
23: No lo sé.
24: Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
2: Catalunya precisament va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als Iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents, per una banda, de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamars o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
0: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
5: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
6: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
5: El sindicat de professors de secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord els sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
7: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies,
3: Ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
7: És un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
5: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notarà en el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
2: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
8: No m'agrada la calor. Quan més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
9: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
10: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
11: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repent una calor horrible.
12: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
9: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci falta.
11: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa...
2: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
2: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilant que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
2: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
0: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
2: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
14: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados y lo vamos a hacer cuanto antes.
0: i encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
2: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
15: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que la seva, el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
2: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
0: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
2: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
0: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
2: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb dues citacions judicials.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
2: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que com ella la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, que és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Cort Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El festival feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
18: Mira a un lado, por por si encuentro la complicidad en tus ojos.
19: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival TETA, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
20: Será algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más, por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón, tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
19: El TETA Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
18: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
0: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
2: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
21: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant tres dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
22: Tindrà grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè el normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, pues bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoistament i evidentment donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
21: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romaní Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospi Jazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
0: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
2: S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buos. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
23: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Lo Riu Sona, Víctor Bladé, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
24: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal, i bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
23: Les portes del recinte a l'Espai Firal 1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
0: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
2: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
1: El Luminic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Luminic.
3: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes, que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
1: El Luminic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
2: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
2: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
6: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta des de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21ena Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
0: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la cinquena plaça aquesta tarda a partir de 6:15, la prèvia del partit des de Mataró. Ràdio Guillem Llimona.
7: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat el nà de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10-15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, el Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
2: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit des de Girona, FM, Marc Treserres.
25: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples.

0: temporada.
1: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició. És una satisfacció.
0: Amb el triomf, l'equip per fi va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
2: La resta de resultats dels equips catalans a l'ACB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també Lucan-Múrcia 116, Jallopos-Lleida 95.
3: I tanquem amb futbol sala amb la victòria del Barça i davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal nou després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 703, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguirem amb la història de l'alpinisme modern. Deixem els temps en els quals l'alta muntanya era una desconeguda per endinsar-nos en l'interès que va despertar, primer científic i posteriorment esportiu. Capítol 2. El Mont Blanc, primera part. En el capítol anterior vàrem acabar amb que l'Horas Benedict de Saussure havia aparegut per Chamonix i va quedar encantat pel Mont Blanc, fins a tal punt que va oferir una generosa recompensa per aquell qui aconseguís demostrar que escalar el Mont Blanc era possible. Corria l'any 1760. Malgrat que l'oferta de Saussure era prou esplèndida com per despertar l'interès dels modestos guies de la zona, el repte, però, era tan gran i la muntanya tan imponent que fins passats 15 anys no es va dur a terme un intent per tal d'assolir el cim i per tal de guanyar el premi. Cal tenir present que aquella gent no en tenia ni idea de com afrontar els problemes que es podien trobar durant l'ascensió i no disposaven d'equips adequats, sense els quals cap alpinista modern no gosaria aventurar-se per aquells paratges. A més, persistien els temors atàvics als esperits malignes que habitaven la muntanya. Però el que més els condicionava era la creença generalment compartida de que ningú podria sobreviure a una nit passada en un glacià. I això ja posava una condició d'entrada. Calia pujar i baixar en el mateix dia. Això, per aquella gent, era missió impossible, i actualment també per gairebé tothom. El repte, doncs, no es va acceptar fins al 1775. A les 11 de la nit del 13 de juliol, quatre guies sortiren de Chamonix i s'adreçaren cap a l'esperó de roca conegut com la Montagne de la Côte, que s'enfila entre els glacials de Bossons i Taconà. A les 8 del matí varen arribar al cim de la cresta i des d'aquest punt entraren en el món del gel. A partir d'aquí, es veieren obligats a obrir-se pas per un laberint d'esquerdes, moltes d'elles amagades sota una capa de neu recent, i ponts de gel que amenaçaven de trencar-se sota el seu pes. Es trobaven en el paratge conegut actualment com la Jonction. Val a dir que actualment aquesta ruta, donada la seva perillositat, no es pot escometre sense bons coneixements de progressió en gel ni material adequat. Imagineu, doncs, el drama d'aquella gent movent-se per aquell lloc. I tot això intentant dur-ho a terme en un sol dia. Després de 3 hores d'esforços esgotadors, varen arribar a un lloc de més fàcil progressió, però, tot seguit, es trobaren avançant entre enormes seracs que amenaçaven de caure'ls al damunt. Després d'una profunda depressió, coneguda actualment com la Vall de la Neu, sentiren una forta debilitat, que es coneix com lassitud glaciar, provocada per l'aire estancat i saturat per la intensa reverberació solar a la neu. Se sentien dèbils, i això, per aquells homes, sense entendre què els estava passant, devia ser terrible. A la tarda, davant l'evidència de que no seria possible avançar gaire més, decidiren fer marxa enrere amb l'única esperança de tornar vius a casa. Tot i que, al tornar a creuar la junció, un d'ells va estar a punt de desaparèixer en una esquerda. Arribaren a Chamonix a les 11 de la nit, esgotats i espantats per l'experiència viscuda i pel fet de que es tractava dels guies més forts i experimentats que es podien trobar al poble, aquell fet només va servir per corroborar la creença de que pujar al Mont Blanc era impossible. La setmana que ve seguirem amb la història.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: M'han passat una nota del club que dona unes dades de la caminada per la serralada de Marina d'aquest cap de setmana. Van haver-hi 383 inscrits, dels quals 157 dones i 226 homes. Va anar tot molt bé i no hi ha gran cosa més a comentar. Dijous 28, extrem. Matinal, grup dels dijous. Casa de la Vall, Queixal Colcat, Sant Llorenç del Munt. Vocal, Francisco Vera. Recorregut 7,5 quilòmetres amb un desnivell de 300 metres amunt i 300 metres avall. 4 hores de durada, dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. i el diumenge 31 el grup Extrem fa una sortida a les Pallargues, Montroig, Pelagall, Sisteró i visita el castell de les Pallargues. Vocals, Toni Baldó i Bartomeu Butjosa. Recorregut 7 quilòmetres amb un desnivell de 107 metres positius i 107 negatius. I 4 hores de durada, dificultat sense. Esmorzar, aigua, bastons i equip personal obligats de portar. Opcional, dinar de restaurant, lo racó de l'Olivera, a Fonolleres. Preu, 30 euros. Lloc de sortida, pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 15 euros socis, 20 euros no socis. Fins aquí l'agenda del Pals i Botes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Som Terra, amb Billy García.
2: Avui al Som Terra Conversa Slow amb la Teresa Lloret. Coneixerem la Junta de Gerència, responsable de Personal, Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach. Benvinguda, Teresa, què tal? Com
3: Moltes
2: estàs?
3: Gràcies, bon dia, molt bé.
2: Gràcies per ser-hi. Volem conèixer qui sou, qui sou Pinsos Llach.
3: Mira, Pinsos Llach som una empresa del sector porcí, som una empresa d'origen familiar que fa molts anys que treballem al costat dels ramaders. Sempre hem apostat fermament pel territori. Fabriquem pinso, tenim fàbrica de pinso pròpia, produïm i integrem porcs, també, i mares, verres, i sobretot jo diria acompanyant el granger, que és el que fem més en el nostre dia a dia, perquè avui en dia tenir una granja no és només saber cuidar porcs, sinó que nosaltres diem que és saber gestionar una empresa, perquè les granges han anat creixent de tamany, d'organització, les exigències legals i administratives s'han anat incrementant molt, de benestar animal també, les granges s'han anat tecnificant, per tant, requereix innovació, digitalització, i tot això és, en definitiva, això, no?, gestionar una empresa. Per tant, el que fem des de IAC és donar molt suport al nostre ramader perquè es pugui desenvolupar i donar suport en tot allò que necessita perquè, en definitiva, puguem créixer junts.
2: És una empresa integradora també. Bé, com deies,
3: sí,
2: no?
3: Teniu
2: granges pròpies, granges integrades. Què vol dir això per als oients que no ho sàpiguin?
3: Mira, les granges integrades vol dir que el granger és propietari d'unes instal·lacions i nosaltres li prestem els serveis, li portem, som proveïdors dels animals i li proporcionem l'alimentació, és a dir, el pinso, li proporcionem els serveis veterinaris, l'acompanyament sanitari, l'acompanyament clínic, també el suport administratiu en tota la part de documentació que necessiten i en tota la gestió. Ell, el granger, s'encarrega de cuidar-lo diàriament alimentar fins que el porc arriba a un pes i està preparat per anar a escorxador. Llavors, en aquest moment és quan el porc es carrega i nosaltres ens encarreguem del transport i del portal a l'escorxador. El granger cobra un tant per porc, un preu acordat, i per tant això li permet una mica minimitzar les variacions del preu del mercat, perquè el preu que s'acorda amb ell és un preu únic que es va revisant anualment en funció dels preus que marca la llotja de Merco Lleida, però és un preu estable, que això li permet atenuar aquestes fluctuacions que pot tenir el mercat i per tant minimitzar en la seva economia familiar.
2: I deies, no, que s'ha de tenir aquesta visió com d'empresari, empresari ramader, igual que passa amb els empresaris agraris, no?
3: Sí, perquè
2: realment la feina de alimentar i de fer créixer els animals és una feina complexa, cada vegada més, i a més amb uns estàndards super, super alts.
3: Exacte. Els estàndards de benestar animal s'han incrementat, les exigències legals i administratives també, tot s'ha de documentar, perquè en definitiva té origen tot això amb l'augment de la traçabilitat. És a dir, en el moment en què el consumidor vol saber d'on procedeixen els productes, s'incrementa aquesta traçabilitat, tot ha d'estar documentat, i això vol dir que el granger ha de fer una feina d'anar registrant tot el que fa, d'acord? Quan se li administra puntualment algun medicament, quina alimentació s'ha donat, en quin moment, etcètera, no? Què es fan de les dejeccions que surten? Per tant, les granges també s'han anat tecnificant molt, s'han anat automatitzant molt els processos. Les granges de mares, per exemple, tots els treballadors que hi han de ser persones formades, que sàpiguen, que coneguin bé els processos d'inseminació, de gestació, els diferents departaments que hi ha a parideres. Per tant, han de ser una mica, qui està al capdavant d'una empresa ha de ser un gestor, és el propietari d'una empresa que ha de saber gestionar correctament. I per això els hi donem suport nosaltres, per poder anar donant resposta a totes aquestes necessitats que van tenint.
2: Una de les vostres característiques és que aquest suport també és un suport proper, no? En tant que...
3: Molt proper. A nosaltres saben que ens poden tocar, o sigui que ens poden trucar en el moment que vulguin. Sempre diem que el granger està al centre i que donem un servei servei 360 graus, perquè realment tot gira entorn seu, tot el servei que tenen de visitadors que van a la granja per fer un seguiment de l'evolució del porc, els orientem a nivell legal i de les noves normatives que van sortint, els hi proporcionem servei d'assessorament d'enginyeries que els hi permeten fer projectes nous, els hi prestem servei financer si ho necessiten, etc. No? Vull dir que tot el que impliqui créixer, avançar, cuidar el porc, millorar, doncs ens tenen nosaltres com a partners.
2: En qualsevol cas, no créixer a qualsevol preu, perquè sempre esteu fent una gran tasca de sostenibilitat a Pinsos Llach.
3: Exacte.
2: Què és el que esteu fent? Amb què esteu treballant?
3: Nosaltres fa anys que estem treballant amb el tema de la sostenibilitat, no només l'ambiental, sinó també l'econòmica i la social, perquè entenem que el sector porcí només pot avançar i pot millorar i ser competitiu si millorem en termes de sostenibilitat. El nostre valor afegit, el valor afegit del territori on estem, ha de ser créixer de manera sostenible. Llavors, amb la sostenibilitat ambiental vam calcular ja la petjada de carboni cap al 2023, i nosaltres vam fer una metodologia d'analitzar, fer una declaració ambiental de producte a través de l'anàlisi de cicle de vida des de que el porc neix fins que l'enviem a escorxador. Per això és una anàlisi de cicle de vida des del bressol a la porta, que diem, analitzant tot el tema de la matèria prima per fer els pinsos, tota l'alimentació, el procés d'engreix. El resultat, la xifra, és que un quilo de carn de porc emet 3,57 quilos de CO2 per cada quilo de pes, per cada quilo de porc viu. D'acord? La nostra sorpresa és que, si això ho comparem, per exemple, amb la xocolata, produir un quilo de xocolata emet 46 quilos de CO2 a l'atmosfera. O el cafè soluble, produir un quilo de cafè, emet 29 quilos de CO2. Mentre que produir un quilo de carn de porc, que és proteïna que va directa a l'alimentació mundial, n'emet 3,57. Llavors, ser capaços de comunicar correctament tot això, que l'impacte que està produint el porc doncs, és molt menor que d'altres aliments no tan necessaris, no? I llavors tenir en compte que aquestes emissions sobretot venen de la part de l'alimentació. I aquí és on estem treballant, amb pinsos més eficients, que nutritivament estiguin adaptats a cada fase de l'animal, segons les seves necessitats nutricionals. No necessita el mateix una mare que està alletant, que necessita més quantitat de fibra, de proteïna, de remolatge, etc., que un garrí que està poc més temps d'haver nascut, no? Uh-huh. Les necessitats nutricionals no són les mateixes. O un porc que ja està a la fase final d'anar cap a l'escorxador. Llavors, és treballar amb nutricions de precisió, que es redueixi el fòsfor i el nitrogen, perquè després a les dejeccions que en traiem també es puguin aplicar al camp i fer-ho d'una manera més sostenible, no? Sense tantes emissions a l'atmosfera.
2: I que tot sigui, doncs, això, més sostenible, tot des de l'inici fins al final.
3: Sí.
2: Per tant, l'alimentació, que vosaltres en sou experts, perquè feu pinsos, és pràcticament cabdal, és la clau de tot plegat.
3: Sí, en el tema de les emissions l'alimentació és molt important, per això s'està avançant molt amb el desenvolupament tecnològic que diem de l'alimentació, amb aminoàcids, es posen molts aminoàcids al pinso perquè el porc pugui créixer d'una manera més eficient, amb menys temps, perquè així també minimitzes més l'impacte.
2: I tota aquesta investigació on la feu?
3: Nosaltres la fem amb ajuda d'agents externs, o per exemple, ara estem liderant un grup operatiu de recerca amb la Universitat de Vic, amb el grup Beta, que analitzem diferents tipus de millors tècniques disponibles, cobertura de basses, per exemple, no? Quina és l'eficiència d'una cobertura amb lona, o amb peces flotants, o amb crosta natural, o combinant diferents tècniques, analitzant variables com el cost que té i les emissions que fa a l'atmosfera.
2: Dieu que doncs, intenteu també mantenir a ratlla o ser pioners en sostenibilitat ambiental, que és la que ens acabes d'explicar, segurament amb moltes altres potes, però també econòmica i social.
3: Sí.
2: Quines són aquestes altres dues?
3: L'econòmica està clar que és una de les molt importants, perquè si no ens guanyem la vida, ni el granger ni nosaltres, la resta de sostenibilitats no tenen sentit. Per tant, per nosaltres és una prioritat que el granger tiri endavant i es guanyi la vida. En aquest sentit, donem suport amb tot el que fa falta, amb suport a vegades també amb finançament, perquè hi pugui haver un creixement, hi pugui haver una millora, hi pugui haver innovacions a la granja que permetin treballar d'una manera més eficient, etc.
2: Perdona, deixa'm que posi aquí cullerada, perquè és que, sobretot ara que s'han entregat els Premis PITA, de vegades hem vist granges que són com naus de Star Trek, o sigui, sí, està tot super automatitzat, etc, sí, etc.
3: De fet, les persones que no ho coneixen i entren en una granja amb el concepte de veure espais bruts, foscos, amb teranyines, es queden molt sorpreses perquè les granges ja no són això. Hem estat capaços de desenvolupar infraestructures netes amb espais de bioseguretat molt importants, que treballem molt la bioseguretat i més en un context que tenim la PPA aquí a Catalunya com el que estem vivint. Treballem molt temes de bioseguretat. Per tant, les granges estan molt tecnificades, estan molt automatitzades, hi ha programacions perquè se'ls hi pugui donar el menjar de manera automàtica, aigua, etc. Es mesura les emissions de CO2 a l'atmosfera per poder regular la temperatura adequadament. Estan molt professionalitzades les granges i és la professionalització del sector porcí ha anat millorant moltíssim.
2: La sostenibilitat econòmica que ens havíem quedat, que és el que us preocupa més perquè hi ha augment de costos per tot arreu, no?
3: Sí, sí, sí, l'augment de costos hi són, però el mercat ha d'acompanyar. És a dir, si el món demana proteïna, la necessitat actual que hi ha de proteïna, de necessitat de porc n'hi ha molta en aquests moments. I Espanya i Catalunya és un país productor i és un país que està produint molt bé i amb quantitat. Llavors, si el preu es pot mantenir, tots hi sortim guanyant, no? Si fem les coses ben fetes. I amb la part de sostenibilitat social, que dèiem, ens hem centrat darrerament en poder fer acompanyament pel relleu generacional a les explotacions, perquè ens trobem que hi ha granges que hi ha hagut un avi que la va començar, hi ha hagut un fill que l'ha seguit, però a la que aquest pare, no?, ha format el seu fill i a vegades ha estudiat i se n'ha anat a fora, aquí es trenca, no? I nosaltres el que donem suport és que aquest fill es pugui quedar, pugui mantenir una miqueta la granja i la pugui gestionar. Ja no tant cuidar els porcs, sinó sobretot gestionar-la, no? Fer-los conscients que tenint una granja tenen un actiu econòmic important, que la venda no sempre és la millor opció, és una de les opcions, però no és l'única, no? I acompanyem en aquests processos de relleu generacional i de transició, posant en valor els actius, un actiu econòmic com és una granja, i posant en valor que és una feina que té futur i que la poden fer igual que una altra, no? O que pot ser el complement, com ha estat sempre les granges, de qualsevol altra feina.
2: Clar, complement també, no? Perquè contínuament hi ha aquesta possibilitat de compaginar-ho amb altres feines d'agricultura o
3: exacte,
2: altres feines.
3: Totalment, totalment. Tenim casos de persones que no estan treballant directament en ramaderia ni en agricultura, que estan en altres professions, però que en canvi han volgut conservar la granja perquè hi ha fórmules, es pot posar un responsable davant, hi ha petits equips de treball que es dediquen a cuidar les granges, vull dir que hi ha fórmules actualment perquè no t'hagis d'estar tu dedicant-te exclusivament a la granja. I també estem acompanyant molt amb el tema de dones.
2: Això et volia preguntar, perquè en l'àmbit social, no?
3: Sí, sí.
2: En el nostre ideari, i com tu bé deies, penses en avis, pares, fills.
3: Sí.
2: Però també les dones han ocupat un rol molt important a la ramaderia, potser al darrere, i també, cada vegada més, al capdavant.
3: Sí, sí, sí.
2: Tu mateixa.
3: Efectivament, les dones ocupen un paper molt important. Pensa que a les granges de mares, a les granges de verres, hi ha forces dones treballant-hi, i passant al davant, i funcionen. Quan hi ha una dona a davant d'una granja de mares, es nota. Funcionen molt bé. Són molt sistemàtiques, porten la documentació molt bé, saben entendre molt bé una verra en el moment del part, que és molt important. Jo crec que empatitzen molt bé amb la part femenina de la verra. I són dones molt, molt potents. I amb granges d'engreix també. Són dones que treballen molt, que estan molt implicades. I, per tant, volem posar en rellevància tot això i donar-los suport en aquest sentit, no? Perquè tenim moltes dones que estan treballant al sector i s'han de visibilitzar i val la pena que la reconeguem, no?
2: És encara un món complicat per les dones o no té per què? Com tu mateixa, que també doncs, ets una dona al capdavant d'una empresa ramadera, diguéssim, de pinsos i ramadera.
3: Mira, no té per què, perquè és el que dèiem abans, que una granja ja no és, ens imaginem aquelles imatges d'estar físicament alimentant els porcs o de treure baixes. Clar, és que actualment tot això s'ha tecnificat molt. Per tant, retirar, potser per qüestions de força, retirar una baixa de 120 quilos, no? potser una dona tenia dificultats per fer-ho, però és que ara això s'ha tecnificat, hi ha carros per retirar baixes que ho poden fer igual. I en la línia del que dèiem abans, que una granja és una empresa, que hi ha moltes altres feines a part, doncs és indiferent si hi ha un home o una dona al capdavant, no? L'important és que agradi la feina, que s'impliqui, que sàpiguen entendre el bestiar, que sàpiguen entendre les necessitats de temperatura, d'alimentació, etc. I, per tant, això tant ho pot fer un home com una dona, clarament.
2: Teresa Lloret, que ens agrada molt conèixer, recordem que ets adjunta a Gerència, responsable de Personal i Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach, i estarem molt, molt atents, molt amatents de tota aquesta feina que feu en aquest àmbit social, econòmic i ambiental, per continuar, doncs això, lluitant per la sostenibilitat i que ens puguem alimentar totes i tots cada dia. Gràcies per ser.
3: Molt bé, gràcies.
1: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
4: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
2: Rocío López, benvinguda.
5: Bon dia, Pili.
2: Avui parlem dels precedents del haiku.
5: Sí.
2: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
5: Ui, segles atrás, endarrere, no? El primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
2: Ah! Vaja.
5: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de cinc síl·labes, un altre de set i un altre de set. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de 5, un de 7 i un de 7, i una altra estrofa de 5, de 7 i de 7, dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el Tanka, que aquell dia és molt important.
2: Mm.
5: El Tanka és important, sí. Està composat de 5 versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen 2 versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi.
2: Ai,
5: què em dius? Sí, sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5-7-5 després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí perquè hem llegit diversos haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia estat sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka aquest, que no els acabava de convèncer. Hem parlat de que el tanka, els primers tres versos del tanka formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem. De mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i, bueno, i totes aquestes coses que m'he explicat durant tots aquests dies que m'he estat fent aquest programa, no?
2: I avui ens llegiràs algun tanka?
5: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Te Shujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, ja ho veureu, té 5 versos i i el que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
6: Ay, oh, aquí hi ha el missatge subliminal, voy, no?, dels amants.
5: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La chillonia, a vegades, que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
6: sí, que té mil
5: com
6: plànols.
5: Se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
6: Ai,
5: un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
6: Super, que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
5: sí, clar. Aquí ja, la simplicitat, ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
6: Ah, que bo, que bo, que bo.
5: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanca, però que te fa un efecte, no?, d'impressió, sí, i d'emoció, sí, tremendo, eh?
6: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
5: Jo crec que ja depèn, sí, de cadascú, no? No ho sé, però... Jo crec que sí.
6: Jo crec que sí, també.
5: Jo crec que sí.
6: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
5: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
2: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
3: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
2: Us esperem.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
3: Les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
4: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
3: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
5: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
6: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
7: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
6: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Parlem de cuina.
7: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
6: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
7: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
6: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

Conchita, de mis entrañas, vamos a ver cómo se cante tuyo.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 703, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguirem amb la història de l'alpinisme modern. Deixem els temps en els quals l'alta muntanya era una desconeguda per endinsar-nos en l'interès que va despertar, primer científic i posteriorment esportiu. Capítol 2. El Mont Blanc, primera part. En el capítol anterior vàrem acabar amb que l'Horace Benedict de Saussure havia aparegut per Chamonix i va quedar encantat pel Mont Blanc, fins a tal punt que va oferir una generosa recompensa per aquell qui aconseguís demostrar que escalar el Mont Blanc era possible. Corria l'any 1760. Malgrat que l'oferta de Saussure era prou esplèndida com per despertar l'interès dels modestos guies de la zona, el repte, però, era tan gran i la muntanya tan imponent que fins passats 15 anys no es va dur a terme un intent per tal d'assolir el cim i per tal de guanyar el premi. Cal tenir present que aquella gent no en tenia ni idea de com afrontar els problemes que es podien trobar durant l'ascensió i no disposaven d'equips adequats, sense els quals cap alpinista modern no gosaria aventurar-se per aquells paratges. A més, persistien els temors atàvics als esperits malignes que habitaven la muntanya. Però el que més els condicionava era la creença generalment compartida de que ningú podria sobreviure a una nit

0: Moltes d'elles amagades sota una capa de neu recent i ponts de gel que amenaçaven de trencar-se sota el seu pes. Es trobaven en el paratge conegut actualment com la Jonció. Val a dir que actualment aquesta ruta, donada la seva perillositat, no es pot escometre sense bons coneixements de progressió en gel ni material adequat. Imagineu, doncs, el drama d'aquella gent movent-se per aquell lloc. I tot això intentant dur-ho a terme en un sol dia. Després de 3 hores d'esforços esgotadors, varen arribar a un lloc de més fàcil progressió, però, tot seguit, es trobaren avançant entre enormes seracs que amenaçaven de caure'ls al damunt. Després d'una profunda depressió, coneguda actualment com la Vall de la Neu, sentiren una forta debilitat, que es coneix com lassitud glaciar, provocada per l'aire estancat i saturat per la intensa reverberació solar a la neu. Se sentien dèbils, i això, per aquells homes, sense entendre què els estava passant, devia ser terrible. A la tarda, davant l'evidència de que no seria possible avançar gaire més, decidiren fer marxa enrere amb l'única esperança de tornar vius a casa. Tot i que, al tornar a creuar la Jonció, un d'ells va estar a punt de desaparèixer en una esquerda. Arribaren a Chamonix a les 11 de la nit, esgotats i espantats per l'experiència viscuda i pel fet de que es tractava dels guies més forts i experimentats que es podien trobar al poble, aquell fet només va servir per corroborar la creença de que pujar al Mont Blanc era impossible. La setmana que ve seguirem amb la història.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: M'han passat una nota del club que dona unes dades de la caminada per la serralada de Marina d'aquest cap de setmana. Van haver-hi 383 inscrits, dels quals 157 dones i 226 homes. Va anar tot molt bé i no hi ha gran cosa més a comentar. Dijous 28, extrem. Matinal, grup dels dijous. Casa de la Vall, Caixal Colcat, Sant Llorenç del Munt. Vocal, Francisco Vera. Recorregut 7,5 quilòmetres amb un desnivell de 300 metres amunt i 300 metres avall. 4 hores de durada. Dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. I el diumenge 31, el grup extrem fa una sortida a les Pallargues, Montroig, Pelagall, Cisteró i visita el castell de les Pallargues. Vocals, Toni Baldó i Bartomeu Butjosa. Recorregut 7 quilòmetres amb un desnivell de 107 metres positius i 107 negatius. I 4 hores de durada, dificultat sense. Esmorzar, aigua, bastons i equip personal obligats de portar. Opcional, dinar de restaurant, lo racó de l'Olivera, a Fonolleres. Preu, 30 euros. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 15 euros socis, 20 euros no socis. Fins aquí l'agenda del Pals i Botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
1: Galiza no Vallès.
2: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa onde falado en galego.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: El POU. Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
3: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
3: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
2: Dilluns a 1:45 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí.
3: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Totes les religions són obres humanes i, en el fons, equivalents. S'escull entre elles per raons de convivència personal o de circumstàncies. Abarrous.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'Edat del Pavó. Com esteu, presentadores?
1: Molt bé, molt feliç, molt contenta.
0: Sí. I tu, Asier?
2: Jo mirant vídeos de YouTube, el Lluc i jo.
3: No, jo no.
1: Bueno, doncs molt bé. Dit això, ja podem començar amb aquest meravellós sinis.
2: I... Bueno, a veure, què ens portes avui, Lucía?
1: Doncs resulta que últimament estan succeint molts esdeveniments importants al món de l'esport, concretament al bàsquet.
0: Aviam, aviam, explica que jo...
1: I com que aquesta informació, doncs, desgraciadament no arriba a la població, a no ser que siguis una friqui com jo, doncs vinc a posar-vos al dia.
2: Ah, vinga, va. L'Euroliga.
1: Molt bé, doncs.
2: Que va guanyar, que va perdre el Madrid.
1: Això és spoiler, així, tio.
0: Jo no ho sé, perquè jo del bàsquet...
4: Se'n va al Dubai.
1: A veure...
0: Calleu, estem al dia. Calleu,
2: la seva personalitat, tio.
1: Va, primerament parlarem del que ha succeït aquí a prop, a la final de la BCL, que és la Basketball Champions League, que es va celebrar a Badalona.
2: Què és això?
1: Pues llegeix el guió, així és.
2: Ah, sí, perquè no ho sàpiga, la BCL és una competició europea de bàsquet organitzada per la FIBA. Bàsicament, l'Euroliga, però cutre. I participa en algun dels millors equips del continent.
1: Val, doncs sí, més o menys. En aquesta Final Four, que és la final A4 de Badalona, van jugar equips com l'Unicaja, la Laguna Tenerife, la ECA d'Atenas i el Ritas Vilnius.
2: Bons equips de la Lliga Bàltica.
1: Sí. Va sorprendre molt la quantitat de seguidors que van arribar des de Grècia i Lituània, una bogeria d'afició. Al final, després de ser desqualificats els dos equips espanyols, de sobte ens van plantar en una ECA contra Ritas. La ECA va dominar tot el partit de la final, però tot va fer un gir radical i el Ritas va sortir guanyador gràcies a Simon Lukosius. No sé si ho dic bé.
2: Jo crec que és Simonas, no?
1: Bueno, com es digui aquest pavo. El tio es va marcar 7 triples en els últims minuts i va donar la victòria al seu equip.
2: Kobe.
1: No,
2: bueno,
1: sí, sí.
2: A veure, juntem proves dels crits dels ultres. És com escoltar els dracs, no?
1: No, escolta, semblava que estiguessin invocant el dimoni aquí dalt. O sigui,
0: tu estaves al partit.
1: Jo vaig estar perquè hi vaig pagar, perquè pensava que la penya s'anava a classificar. No va ser, bueno, no passa res. Hi vaig anar i era tota la part del pavelló de la dreta, tota plena de vermell, de gent amb tambors, cridant en lituà, que jo que sé què deien, i després tota l'altra part de groc, i eren els grecs, sense samarreta a todos. Una brutalitat.
2: Bosnia i Itàlia, no, això?
1: Sí, sí, tio.
2: Bueno, però això no és tot, oi?
1: I tant que no, perquè a Europa també tenim un altre Final Four, que ha estat la de l'Euroliga. I aquesta és la competició on juguen els autèntics tops del continent. Està considerada la més important del bàsquet europeu.
2: En aquesta competició, després de la caiguda del València i de veure diferents situacions molt polèmiques, l'Olympiacos i el Real Madrid van arribar a la gran final. Es va jugar a Atenes i...
1: I va ser una final d'infart. Va ser superajustada i amb emoció fins als últims segons. L'Olympiacos va acabar imposant-se al Real Madrid i es va proclamar campió de l'Euroliga.
2: La gestió de l'Olympiacos dels últims minuts és lamentable.
1: Sí, sí, molt pèssim.
2: És a dir, que van poder empatar el Real i el Madrid perdent de 8.
1: Molt pèssim, molt pèssim.
2: Bueno, i que feien la bàsquet a un metre de la canasta.
1: Sí, sí, bueno, i després mica... els del Madrid plorant per les faltes de Campazo. Sí, molt heavy, molt heavy.
0: Ostres, doncs jo sincerament no sabia que a Espanya hi havia aquest nivell. Pensava que érem tots uns matats.
1: Doncs t'equivoques. I prepara't perquè el que diré ara és fort. A Espanya no només hi ha qualitat en categories masculines, sinó que també en les femenines. I això s'ha demostrat ni més ni menys que en el draft de la WNBA.
2: A veure, per qui no ho sàpiga, la WNBA és la lliga femenina de bàsquet més important del món. I el draft és l'acte on els equips de dalt escullen les millors jugadores joves per incorporar-les.
1: Doncs atenció, perquè jugadores com Agua Fam, Iana Martín i Marta Suárez van ser seleccionades en les posicions la tercera, la sèptima i la setxa, que no sé com es diu, i les han fixat equips històrics com el Seattle Storm i els Portland Fire. És un orgull, i així doncs avui tenim jugadores espanyoles de la talla d'Agua Fam, Raquel Carré, era Marta Suárez, Maria Conde, Maite Carzorla, Elena Puello i Alicia Flores, juguen a la lliga, doncs, com més important del planeta.
0: Bueno, pues, molt interessant. Jo tot això no ho sabia, bueno, perquè tampoc estic molt posada en els esports, però...
2: Bueno, draft interessant, no?
1: Sí, sí.
2: El masculí encara no s'ha fet, no?
1: Encara no s'ha fet.
2: Aquest també té...
1: Té molt bona pinta, sí.
3: No, encara estan... Encara s'estan preparant els jugadors.
2: Sí.
1: Sí.
0: Doncs queda interessant tot, oi? Sí.
5: Va sortir...

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tira la teva història.
1: Digue-ho bé, Genís, digue-ho bé.
2: Com tu saps.
1: Porfa.
0: Benvinguts i benvingudes. Benvinguts i benvingudes a la secció Tira la teva història.
1: Da igual.
2: Bona desgraciat. I de què ens parlaràs avui, Genís?
0: Doncs avui us parlaré del Pere Campins i de la Siet. Dit això, comencem. Ens situem en un dimecres normal i corrent per ell. Ell tenia classe amb els de quart d'ESO, i aquell dia els alumnes havien d'entregar un treball que valia un 30% de la nota. Un cop el Pere va començar a recollir els treballs, es va adonar que hi havia una persona que havia copiat el dibuix d'un alumne, i aquest era la Sier. Què fas?
2: Però si no fas plàstica.
1: Bueno, doncs...
0: Imagina-t'ho.
2: Ah, vale, m'han copiat a mi.
1: No, tu has copiat.
2: Jo m'he copiat.
1: Ah. A veure, el Campins és molt pacífic, així que li dones una segona oportunitat.
3: Sí.
0: Finalment, el Pere Campins decideix donar-li una segona oportunitat i li diu que l'envia una foto perquè el quedo. Com a molt tard, arribes per la nit. La Sier, en veure que té una segona oportunitat, sabia que havia d'aprofitar-la. Però com qualsevol persona, a la Sier li feia molta mandra fer-ho aquell mateix dia, així que va decidir deixar-ho per l'endemà. Però el que ell no sabia era que des del dijous fins al dilluns tenia campionats de hockey, és a dir, no podia fer dibuix fins al dimarts. Un cop ja va ser dimarts, la Sier va acabar el seu torneig i a més van perdre la final. Es disposava a fer el dibuix, però ell no tenia ni idea de què fer. Què fas? Li fas una foto a un dibuix de Pinterest i l'envies al professor? O penses alguna idea original?
2: Dibuix de Pinterest.
1: Vinga, va, sí. Fa mandra, no, ara?
0: Finalment, la Sier, en veure que no se li acut res, decideix entrar a Pinterest, agafa el primer dibuix que troba i l'envia al professor. L'endemà, quan la Sier va arribar a l'escola, a primera hora tenia classe de plàstica. I només entra, el Pere Campins es va apropar a tu i et va preguntar...
4: Escolta, si aquest treball és teu?
2: Sí, l'he fet jo, ja saps.
4: I com és possible que l'hagi trobat a Pinterest?
2: A veure, la resposta no em sembla d'acord, però d'acord, ho admeto. Ho he tret a Pinterest.
0: Què fas? Li suspensa el treball, li aproves amb un 5 per haver-te dit la veritat.
1: Ui, no sé. Uf. Li aproves, home. No, suspens.
2: Però si l'he penjat a Pinterest perquè m'encantava tant que l'he penjat.
1: No cola.
0: Finalment, el Pere Campins decideix suspendre-li el treball, cosa que enfada molt la Sier, que perd els nervis i comença a insultar-lo. Això fa enfadar molt al Pere, i com a càstig li suspèn l'assignatura. La Sier, en veure la seva decisió, li comença a demanar perdó desesperadament, però ell no ho accepta. Com us ha semblat aquesta història?
2: Irreal.
1: No, està basada en fets reals. Sí, és molt real, que sí, que
0: Max.
1: Sí. Sí, és el que te la va dir, sí.
3: En sèrio, sí, tio?
4: La primera fase va ser robar-li el treball a un company seu que ja l'havien puntuat, i la segona és la de Pinterest.
1: Sí,
3: la cosa
1: era
3: robar.
1: Que sí.
5: És veritat, Pere, ja companys de la nostra classe, bueno, que no diré noms, però li diuen al ChatGPT que faci, per exemple, que faci 4 pop-ups en una sola, en un requadre.
0: Faci
5: 4 pop-ups i l'envia al Pere per missatgeria interna i el Pere li va posar un nou.
0: Oh. No, però és que va quedar superrealista, perquè aleshores van a Canva, va enganxar-lo, m'ho va ensenyar, em va dir, queda realista? Li digo, sí. L'envia i li va posar un nou.
4: La manera de fer-ho és que t'has de filmar fent la feina.
0: No, jo li vaig enviar una feina que jo vaig fer, que no només es veu el treball, sinó també es veu la taula, i em va dir que era el mateix que el Pablo. I li vaig dir, com t'ho puc demostrar? I em va deixar en visto.
1: Toma.
0: No em va dir res, i m'ha posat un 2.
5: Ah. A mi també m'ha posat un 2.
4: Vaya.
1: Rexona en un català, mare.
0: Doncs fins aquí aquesta secció, ja es retorna la setmana que ve. Adeu.

0: Bueno, hola a tots i a totes. Nosaltres som el German Bum Bum. Estem aquí amb un nou programa de Recordem Història. I avui ha tornat l'inigualable a Gran Pablo.
1: Ei, ja estic de tornada amb les piles ben carregades.
2: Pues aquesta un us sembla amb les piles carregades.
0: Ah, bueno...
1: Ja heu tornat a la norma.
0: Últimament la vida està molt tranquil·la, no?
1: Sí, sí.
3: Està molt tranquil·la. Però què és això, tio?
1: Sí, sí, però últimament fa una calor que bufega. Saps què significa, oi?
0: Clar, Pablo, que l'estiu ja treu el cap a poquet a poquet.
2: No, el color va de malament en pitjor.
0: Amb això el Pere em va posar en Déu, eh? Que t'ho digui el Jani.
4: No, tinc les fotos, després us les ensenyo.
3: Seguiu.
1: L'estiu ja és aquí, quasi. I això comporta unes quantes coses.
0: Hòstia, ja sé que podem parlar el dia d'avui. El Mundial, la platja i...
1: La pudor a classe, què penseu vosaltres?
2: Déu meu, per fi algú tens aquest tema, sisplau. No, bueno.
0: A veure, comenteu, què penseu sobre la pudor a classe?
2: Pues no? Que s'hauria de fer algun sistema, sisplau, als d'educació que m'escoltin, porfa, perquè... És horrible entrar després del pati o al migdia no. I que et vingui una bafarada de por sang la mort. És horrible, és horrible.
5: O educació Déu, física.
6: No,
5: sí.
6: Educació física.
7: No, escolta, jo mira, el que diré és... No, tot això no, s'evitaria no, no, no. Si la gent es comprés un bon desodorant.
2: Ah, exacte. I es rentés, perquè...
7: També.
2: Ficar-se desodorant a sobre de l'usuat...
7: No serveix de res, ah, sisplau. Sí.
0: I tu, Pere, què opines sobre la pudor a classe?
2: El Pere jo crec que té ja les fosses nasals.
3: Estic immunitzat.
0: Bueno.
1: Però si estem tot el dia amb el ventilador, RGR, sí. La velocitat a tope, sí.
2: I encara que estigui el ventilador, segueix fent pudor.
0: Bueno, i per cert, aquest guió volem que sigui, com ho diria... Més obert per vosaltres.
1: Presentadors, preparadors les vostres opinions que veniu forts.
0: I, bueno, quins plans teníeu per l'estiu?
4: Dormir.
2: Bueno.
1: No, recordem història, diu la secció, eh?
0: Ja, bueno.
4: És que és espectacular, aquella foto.
2: A veure, el Nahuel està ensenyant els seus discursos de plàstica.
1: Jo crec que hi ha debat de discussió més interessant.
4: Imagineu-vos una fulla pintada amb una cera de color gris...
2: És una patata?
4: Amb una patata enmig. amb potes i amb garabats al mig. I segons el nostre professor, que és molt intel·ligent, pensa que és una obra d'art i li ha posat un 10.
2: Sí,
1: és una metàfora.
2: Pensa que és la Mona Lisa. Pensa que és la Mona Lisa, però...
1: Són metàfores.
2: Sabeu què és el...
3: Tot dependrà què t'havia demanat.
0: Ara t'abstracta.
2: Sabeu el que és...
1: Estem anant al guió,
0: Bueno, a veure.
2: Sabeu el que és el ready-made?
4: No.
2: És un...
4: Això és ready-made?
2: No.
0: Wikipedia, què passa?
2: Un tipus d'art que els artistes agafen una cosa, la treuen fora del context i llavors diuen que és art. Hi ha un que va agafar un urinal, el va girar, el va firmar i diu, això és una font. I és...
1: Sí, igual que el plàtan enganxat a...
0: Ja.
2: Sí.
0: Pues, bueno, tornem ja al guió, no?
3: Bueno, jo mataria aquí.
1: Bueno, vosaltres teniu el de condicionat a classe.
4: Què era?
2: Mira, quan
1: fiquin... Quina història més recordada,
2: Quan fiquin l'aire condicionat que funcioni, jo ja tindré 55 anys.
4: La viga tapa tot l'aire i es queda ja.
2: No, si jo he estat a tercer de l'ESO, sí, ja.
0: Recordo...
1: Pedro, l'ingeniero.
8: Avui amb la Nuri ens ha mogut totes les taules... Totes on estava l'aire condicionat. O sigui, totes, totes.
1: Ha mogut totes les taules perquè els del fons els arribés l'aire i al final s'han mogut un pam.
8: Exacte, i al final no s'han mogut els que se tenien que mover. Nos hemos quedado tus ahí.
0: Doncs, bueno...
1: No em puc fer el guió, però fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, crac.

0: Hola a tots i a totes.
1: Tornem una setmana més a Qui té raó?
0: Sí, avui portem un debat de menjar molt típic.
1: Exacte, segur que hi heu discutit algun cop.
0: Xocolata negra?
1: Contra xocolata blanca.
0: Comencem.
2: És un correu, no és?
3: Ara.
1: A veure, la blanca és més suau i combina més amb els pastissos i galetes, per exemple.
0: Però la negra és molt més saludable i té un sabor més autèntic que cacau.
1: Per això mateix, no a tothom li agrada el sabor de la xocolata negra, que és amarga i sense gust, mentre que la blanca tothom la gaudeix.
0: Ja, però la blanca és tan dolça que pot semblar una llaminadura. La xocolatina negra, a més, també hi ha diferents tipus, més dolça, més amarga, molts més.
1: Ja, però la blanca va millor per combinar amb peces de menjar més amarg i pots fer un contrast que t'agradi.
0: Bueno, però amb la xocolata negra no cal que facis això.
1: Per a mi aquest debat és molt... Ui... És molt difícil de dir arguments.
0: Exacte, jo no tinc res a dir, sisplau.
1: Presentador, soteu.
0: Sí, sí. Jo he currat a la llave, vosaltres sí, també.
3: Sí, molt bé.
1: No?
4: No, jo no m'ho he de pensar, xocolata negra.
3: Jo també.
1: Oh.
3: No hi ha res a dir.
4: És que, a veure, és que allò, la cosa que hi ha de color blanc és químic, és que no és ni xocolata.
3: No és ni xocolata, no.
1: A mi m'agrada la
5: xocolata amb llet. Opinion, aquesta.
3: Sí, eh?
1: La xocolata amb llet és millor.
0: Però... Llavors, ha guanyat la negra, no?
3: Sí.
0: Oh. Bueno, és que ho veus. Eh?
5: Pues ya está.
0: Bueno, ¿veus com tenia raó?
1: Sí, sí, però parlem que ja, que és que ja tinc gana.
0: Doncs això ha estat el Qui té raó d'avui.
1: Ens veiem la setmana que ve amb un nou debat.
0: Adéu.

0: Hola, benvinguts i benvingudes a La Llengua en Llengua, la secció més poliglota de la Talpa Bo, liderada per mi, la Txell.
1: I per mi, la Reihana. Avui us porteu un nou idioma superinteressant, com cada setmana. Però aquest cop, l'idioma ha sigut escollit per la Júlia, una de les nostres companyes de la secció de crims.
0: Així que ja ho sabeu, si teniu cap queixa, no ens ho digueu a nosaltres, aneu directament a ella. I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar. I ara sí, comencem amb la secció.
1: La frase que us portem avui és...
2: Zum Arvakatia es gleich arom dam winkel. Zum Arvakatia es gleich arom dam winkel. Zum Arvakatia es gleich arom dam winkel.
3: Buf.
4: Hem de dir primer què significa o primer idioma?
3: L'idioma.
5: Primer l'idioma.
0: Sabríeu dir... Sí, l'idioma.
4: Hosti. Ai, la Júlia. Hòstia, no sé.
5: Jo diria, jo què sé, alguna cosa russa.
4: Sí.
5: O...
4: sí, o millor.
6: Però si fos russa, tindria l'alfabet cirílic.
5: Això és verdad. I per això no sóc la intel·ligent.
3: Alemanya.
5: Ah, és la transcripció fonètica. Ah, pues entonces no ens serveix.
6: Vols dir? Sí.
5: Sí, sí, vol dir.
4: Pues,
3: Alemanya sí que és rus.
4: El rus l'han fet algun cop.
6: No és rus, això.
5: Bueno, el rus de por ahí, tío.
3: Bielorruso, ucraniano...
5: Bueno, va, què diem?
4: Jo dic rus, com la Lucía.
5: Venga.
4: Mira, no crec que sigui.
6: No ho sé, no ho sé.
1: Rus al final?
6: Elles diuen rus, però a veure, jo et diré... és que no ho tinc gens, clar. Aruba!
3: Jo dic ucraniano.
5: Vinga.
1: Ok. Doncs l'idioma d'avui és el... Yiddish.
4: Vale.
6: Ok.
1: Hem de dir...
6: Pues sí. Clar, per això no poseu l'alfabet.
1: I ara que ja ho sabeu, què creieu que significa la frase?
4: Zoomer sembla...
5: Summer. Vacances,
4: l'estiu. L'estiu, les vacances s'apropen i...
5: Sí, sí,
4: i bikini, sí. I
5: bikini, algo de bikini. Operació bikini.
4: O sigui, l'estiu i les vacances s'apropen. Compra el teu biquini.
5: O algo així.
6: No, jo crec que serà alguna cosa com... s'apropa l'estiu al parc d'atraccions de la nostra zona.
4: A veure, què?
0: Doncs la frase significa ja queda poc per les vacances.
5: Ui.
6: Ah, perquè summer vacances són vacances d'estiu.
5: Ah, molt bé.
0: I per últim, on creieu que es parla?
5: Ni idea.
6: A Israel. I aquells llocs que tinguin comunitats hebrees importants.
1: Doncs es parla comunitats jueves askenazites. És a dir, que no es parla en un país en concret, sinó petites comunitats de tot el món. Encara que els llocs on més es parla és a punt dels Estats Units, Bèlgica, Regne Unit...
0: Aquest idioma va néixer fa segles entre les comunitats jueves askenazites de l'Europa central.
1: Askenazita ve d'Askenaz, una paraula de l'edat mitjana que es feia servir per referir-se a zones d'Alemanya.
0: Fa molts segles, moltes comunitats jueves vivien a l'Europa central, sobretot en territoris alemanys, però amb el temps van patir molt.
1: Les comunitats jueves d'Europa no vivien amb la mateixa llibertat que la resta de la població. Amb els regnes cristians medievals no podien tenir certes feines ni posseir terres. Havien de pagar impostos especials o fins i tot viure en barris separats.
0: I tot això perquè els cristians culpaven injustament els jueus de la mort de Jesús. Si haguéssim de parlar de tots els moments en què els van expulsar, el programa se'ns faria etern, detestable.
1: En resum, molts regnes els expulsaven i després, anys més tard, uns altres llocs els acceptaven perquè necessitaven comerciants o metges.
0: Una curiositat interessant d'aquest idioma és que abans de la Segona Guerra Mundial tenia milions de parlants.
1: Però durant l'Holocaust, el genocidi causat pel règim nazi, que va matar al voltant de 6 milions de jueus, moltes comunitats jueves a l'Europa Est van ser destruïdes.
0: La veritat és que ja no és només la pena que fa l'idioma per tot el que ha patit, és sobretot per les milions de persones que van ser assassinades pel fet de ser diferents.
1: Sí, aquest final m'ha deixat un mal sabor de boca. Ja no es tracta de buscar informació d'un idioma qualsevol. Es tracta de vides que actualment no estan aquí. I no pas perquè ho haguéssim volgut. Però bé... aquí acaba la nostra secció.
0: Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
1: i que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
0: Abans de tancar, només us volíem recordar que no som números. Cada vida que es perd importa.
1: Ara sí.

0: Hola, som la Sara i l'Helena i us portem una nova en Popular Opinion.
1: I la d'avui és una de les més polèmiques. Atenció, les intros de les sèries haurien de tornar a durar un minut sencer.
0: Carai, què vols dir amb això?
1: A veure, les plataformes han fet que gairebé totes durin 5 o 10 segons perquè la gent se les salta. Però les bones intros donaven identitat. Sèries com Game of Thrones, The Office o Breaking Bad es recorden molt més, precisament per la seva intro. Ara moltes sèries comencen i sembla que estiguis veient el capítol 4 encara que sigui el pilot.
0: Home, sí que és cert que ara la gent té menys paciència i com que tenen l'oportunitat de saber què passa directament, doncs no ho aprofiten.
2: Jo he de dir que era molt guai veure a Disney, que ho estàvem parlant avui, i que de sobte tinguessis la cançó de la Hey Jesse i passar-te tot el Hey Jesse, saps, cantant.
3: Sí, sí, sí. És com... Sí, com que la intro és com... Bueno, no sé...
0: El de la identitat.
2: Sí, sí, sí.
0: Passava el mateix amb Liz i Madi,
2: també.
0: Que després es va fer super viral la cançó i hi havia
2: gent
0: que deia també
2: el campamento Kikiwaka.
0: També.
4: Per mi una de les millors intros és la de... Joc de Trons.
2: També.
4: Perquè si l'heu vist la sèrie, entendreu que per explicar on succeeix cada episodi és clau veure la introducció. Si no t'has llegit els llibres, no saps on passa, excepte si veus la introducció on es mostren en quin lloc succeeix tot. Per tant, i la música és molt bona i tot.
0: D'alguna manera. A més és que les cançons eren divertides en algunes
2: clar, coses. I després te'n recordes, no te'n recordes de l'episodi tal de... No, te'n recordes de la cançó aquella que t'atragaves.
0: Sí.
2: I al final és graciós, sí.
3: Jo, de mis favorites, la de Friends.
0: Sí, ai, sí. Sí, sí, sí, la veritat. Molt guai, molt guai, molt guai. La Disney sí que sabia fer intros molt bones.
2: Intros llargues, a més,
0: sí.
2: Eh?
0: Sí.
2: Perquè avui cantàvem les cançons i ens hem passat...
3: Liz i Madi, top intro,
0: sí, sí, sí, top, top, top. I Jessie també.
2: Sí, sí, sí.
0: I Descendientes, totes les cançons.
3: Sí. I Teen Beach Movie.
2: Hola, com musical.
4: La de Big Bang Theory.
0: Era molt xula.
3: És molt xula aquesta,
0: xulíssima.
3: També.
0: És molt xula.
3: Bueno, no se m'ha acabat la sèrie.
4: Sí. És com la de la cançó de la
3: Soy
4: taula
3: Luna.
4: Periòdica.
0: Sí.
3: És molt la Nuri, amb la...
0: Heu vist Huesos?
2: No.
0: Bones?
3: Ah, Bones, sí.
2: Sí.
0: És molt xula la intro, també m'agrada molt.
3: No, no, no.
0: Està al Disney. Doncs, apa, plataformes de streaming, ja ho sabeu, volem intros d'un minut.
1: Ens veiem la setmana que ve.
0: Amb una nova secció de Unpopular Opinions.
3: Però ens queden 30 segons, així que...
0: Que guai.
2: Hem de córrer,
0: un minut o més, eh?
3: Sí, perquè així, doncs, durant aquell minut, també podríem fer una introducció de la del pavot diferent, potser.
2: Sí, seria guai. Sí.
3: Podríem modificar-la, jo què sé, no sé. O canviar les músiques d'això. Així que, ara sí, us deixem amb les notícies.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 11 de la nit en 96.3 de la FM.
7: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
8: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
9: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
10: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
11: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
12: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. el magazín de Ràdio Mollet on tu ets el protagonista.
13: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
14: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
12: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
15: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
16: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
17: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
18: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
19: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Tiro, tiro!

0: Bueno, doncs ja tornem després de mitja part. A veure, és que estava agafant informació, preparant la secció. A veure, ja tornem després de mitja part, noies, avui amb novetats esportives.
1: Bien más, vinga, va.
2: És que avui hem fet la cornavet, aquests pitidos.
0: Que divertit.
2: Jo ja no puc més, ja he escoltat la paraula esports, ja em desmaio.
0: Exactament, és increïble que ningú encara hagi parlat de la Copa Mundial de la FIFA Mèxic, Estats Units, Canadà 2026. Només escoltant la cançó introductòria sabem que té molt mala pinta el Mundial. Però, sincerament, el Mundial pot ser perfectament l'event esportiu més important del món només després dels Jocs Olímpics i el Campionat del Món d'Escacs.
1: Crec que aquí t'has colat.
0: És igual. El que deia és que l'11 de juny, a les 9 de la nit, Mèxic jugarà a l'estadi Azteca contra Sud-àfrica per iniciar el major mundial de la història.
1: Wow!
2: Molt bé, molt bé.
0: 48 seleccions.
1: I, si no recordo malament, els de quart marxeu de viatge al 12. Com veureu els partits? Si esteu visitant museus i coses...
0: Ai, això està totalment controlat. El dissabte a l'aeroport gaudirem del match entre Estats Units i Paraguai. Christian Pulisic apunta a MVP.
2: Quina barriga!
0: El millor és que el dia següent podrem fer una marató de partits. Primer Alemanya, Curaçao i Holanda, Japó. No ens avorrirem durant el sopar.
1: Però vosaltres no aneu a Alemanya? El país estarà boig?
0: En realitat encara serem a Praga. Llàstima que Txèquia no jugui durant la nostra estància.
2: Així és. Hi ha un dia que estarem 6 hores dins d'un tren. No us atipareu de futbol?
0: A veure, justament aquell dia juga a Espanya, però l'haurem de visionar mentre coneixem Múnich. No obstant, el dia següent gaudirem d'un duel elèctric França contra Senegal des de Nova York.
1: Sincerament, no sé què pensa d'aquesta actitud.
0: I finalment, el dia següent xalarem amb CR7 en el seu 5è mundial i Kane buscant la glòria pels anglesos. Bueno, i ja estaria, perquè el dia següent hi ha una merda de partits i pirem.
2: Ah, així que ens espera un viatge massa futbolístic.
1: Hola, avui parlarem de Carl Panthram, un home que va tenir una vida molt complicada des de ben petit. Carl Panthram va néixer al 1891 als Estats Units. Era d'una família molt pobra i la seva infància va ser molt dura. Quan era petit, rebia càstigs molt forts i vivia envoltat de violència. I això el va fer créixer amb molta ràbia. Ja de jove tenia molts problemes. Però el seu primer crim va arribar quan el seu pare els va abandonar. Quan va marxar, els va deixar la pobresa. I Carl va decidir entrar a casa dels seus veïns per robar alguna cosa per sobreviure. Però quan el seu germà es va assabentar, no li va fer gaire gràcia. El va colpejar fins deixar-lo inconscient i el va delatar. Carl va ser ingressat pel seu crim a l'any 1903 a Minnesota Correction Facility. Allà va explicar que el primer dia en el que va estar ingressat, un guàrdia va abusar d'ell i que els sacerdots el colpejaven constantment. Però l'any 1905 es va presentar al Comitè de Llibertat Condicional, explicant el que havia patit i afirmant que estava molt penedit del que havia fet. Finalment el van deixar lliure i va tornar al seu poble. Quan es va fer adult, viatjava molt d'un lloc a l'altre. No tenia una vida estable ni gaire gent que l'ajudés. I durant aquells anys va fer coses molt dolentes. Robava i feia molt mal a moltes persones. Semblava que no confiava en ningú. I tampoc mostrava gaire empenediment pel que havia fet. Durant la seva vida el van arrestar moltes vegades. Entrava i sortia de la presó constantment. Fins que finalment va quedar empresonat definitivament. Allà va conèixer un presoner que li va regalar un paquet de cigarrets. I que poc després va convèncer Carl per sobreviure, o sigui, per escriure sobre les seves memòries. I gràcies a això es coneix molt el seu cas. Finalment, Carl va ser penjat el 5 de setembre de 1930. I les seves últimes paraules van ser: afanya't maleït Husser, podria matar 10 homes mentre tu estàs jugant. Quina por, vaig néixer el 5 de setembre.
2: Què dius?
1: T'ho juro.
2: Que mal rotllo.
1: Bueno.
3: Doncs bueno, fins aquí la nostra secció d'avui. Esperem que us hagi agradat.
1: Adeu.

0: Molt bona tarda, presentadors.
1: Què tal, com esteu?
2: Bé.
1: Molt bé, molt bé. Doncs bé, tornem a ser aquí amb la millor secció de la, del Pavo.
0: I bueno, com ja sabeu, som molt polifacètiques, però principalment doncs, parlem de les nostres mogudes i anècdotes doncs, fora de l'escola.
1: I avui us portem un petit estudi que hem fet.
0: Ui. I farem jocs relacionats amb el tema. Ah, per cert, abans, no cal que mireu el guió, ¿vale? Perquè llavors perdo un poc la...
1: Ah, vale. Pues no mireu
0: el guió. No heu de dir res ni res. Sí, de quin tema que digueu que podem parlar?
3: Coses que... d'escola, d'estudis.
1: Dels exàmens,
0: no,
1: potser.
0: No,
1: no, dels exàmens ja hem parlat.
0: No, els abans no.
1: Vale.
0: Ni idea.
1: Doncs el tema d'avui que us hem portat es titula... Digues que esmorzes i et diré quin tipus d'alumna ets.
3: Bueno, pues escola, estudi.
0: Vale, sí, però no era.
1: Durant una setmana doncs, hem estat fent un petit estudi totalment científic a l'hora del pati del nostre institut observant doncs, que esmorza la gent, no?
0: I hem descobert que l'esmorzar diu molt més de la teva personalitat del que sembla.
1: Sí. Per no, vinga, dir-vos així directament, què us sembla si fem un joc?
2: Vinga,
1: nosaltres us diem un esmorzar i vosaltres l'heu de relacionar amb un tipus de persona.
2: Va, va, vinga, va, va.
0: Vale. Com descriuríeu algú que té com a esmorzar estrella un entrepà del que sigui, però de pa de motlla? Pa bimbo.
1: Pa bimbo.
3: Senzill que no es complica gaire.
4: Exacte, sí. el típic que diu, què faré aquest matí? I agafa collo, però que després que l'estudien és com muy chill, no sé, com molt...
1: Típica persona
4: pasota.
1: Que no s'entera de
4: Exacte.
1: Res. Vale, vale, més o menys.
0: Bueno, segons el nostre estudi, la gent que porta pa de motlla encara viu mentalment a primària.
1: Sí, sí, sí. Sí. El típic que oblida els deures, fan bromes dolentes a classe...
2: Sí, sí, sí.
1: I sempre salten a mal. Profe, això entra 5 minuts abans de l'examen, o sigui, no hi ha cosa que em doni més ràbia.
0: Vale, el pa de motlla representa la seva comoditat, zero preocupacions i zero maduració.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, ja ho farà quan els vingui de gust.
3: Clar, sí, sí. No madura el pa.
0: Vale, i si parlem dels que porten entrepans de xoriço, tonyina o mortadela...
1: A veure, què tens? Què tens?
0: Tonyina, tio.
4: Aquest et defineix a mi,
1: eh? No, jo porto.
4: Avui m'he menjat una trapa de tonyina.
0: No. Tonyina és el más light, però xorizo o mortadela...
2: Què passa amb el de mortadela?
3: Ja, els deures.
1: Mortadela és aquesta típica persona que sempre menja entrapa de mortadela.
0: Mortadela,
4: jo
0: crec...
4: Jo mortadela no menjo, però...
0: Mortadela...
4: Xorizo de vegades.
1: És que...
4: Molt poc.
1: He de dir que nosaltres amb aquests tres tenim un problema que jo crec que és més problema nostre.
2: Sí, sí.
4: A veure, aquest no sé definir-lo.
5: Nota que no, bueno, que no sou italians, però...
1: No. Per nosaltres, aquest tipus d'alumna no només porta esmorzar, sinó que anuncia la seva arribada. Tot l'institut sap que està menjant per l'olor abans que entri a classe.
0: Són persones sorolloses, supersocials i... incapaces de passar desapercebudes i probablement t'explicaran la seva vida sense que ningú els hagi preguntat. Res en contra, eh?
1: Però...
0: en el bon sentit.
5: Ah, en algunes... Que fot la xapa i es menja un...
4: Jo m'ho he donat així, però lo d'explicar-te mi vida solo si me preguntes, però...
1: Bueno, estàs bé, aquest, va. Vale. I què us ve al cap quan penseu en la típica persona que porta una entrepà de Nutella? O nocilla, com li vols dir.
3: Aquest
1: no
3: es va quedar primària, aquest es va quedar infantil.
6: Jo de la meva classe que es diu Adrià, que sempre ho porta.
0: Porta no, tio.
6: Pa bimbo amb Nutella i sempre
1: ui,
6: ho porta.
1: Ui, doble mala senyal, eh?
6: Xocolata.
1: Sí, vale. Mira, per qui s'apropa?
0: Sí.
1: La gent de la Nutella transmet unes vibres de a casa amb mi m'envasa.
0: Porta l'esmorzar perfecte, embolicat al mil·límetre i amb una tovalloneta per després inclosa.
1: Molt bé.
0: Si perden un boli, en tenen tres més. Viuen bastant còmodes i es nota.
1: Sí. Estic d'acord, va. Vale. Deixem els entrepans i ara parlarem de la gent healthy. La gent que porta fruita, fruits secs o coses saludables per esmorzar.
0: Què us sembla?
1: Mira, jo crec que poden ser dues persones. Pot ser la persona 1, molt responsable, que es cuida molt, què tal? O la persona 2, que està massa obsessionada amb estar superfit i superfort i que s'oblida de tot.
3: O la persona 3, que l'obliguen els seus pares.
1: També! Sí. Veus, sí. Això no l'havíem pensat.
3: I provoca problemes als seus companys perquè oloren entrepans d'aguacate i aquestes Ostres. Coses. És a dir, terrible.
0: Ei, la boca. Bueno, doncs aquest tipus de gent és la típica que porta l'agenda al dia.
1: Segur que bueno, estudien setmanes bueno. abans per als exàmens.
7: Bueno.
1: I la veritat és que fa una mica de ràbia i tot. Perquè sembla que tinguin doncs, la vida sota control.
0: I ja, si passem al saludable...
5: Ara
0: venen els millors. Exacte, exacte. Les millors persones. Les que esmorzen unes galetes i es queden tan amples.
5: Galetes.
1: Pues, no, Oreos. Oreos, Chips Ahoy. Falta un tipus de persona.
0: Bueno, espera,
1: queda.
4: Pues, o sea, no sé.
0: Com penseu que són?
4: Aquestes formalitos.
7: Pues que no tenen embotit a casa, llavors abans d'entrar al cole van al Condis, es compren les galetes i arreglen.
0: Bueno. Vale, vale, les galetes són l'esmorzar del supervivent.
1: Sí. Aquesta gent s'aixeca tard, agafa el primer que veu a la cuina i surt corrents de casa.
0: Solen perdre les coses, oblidar dates importants i viure en un caos total. Però...
1: Joana... No.
0: Tenen una energia caòtica positiva.
5: Que sucre brutal.
3: M'encanta la part científica de l'estudi.
0: Haig de dir que soc molt a agafar unes galetes corrents.
1: Sí. I un esmorzar que s'assembla molt, però que no té res a veure amb la personalitat, és la gent que menja pastes. Croissants, ensaïmades, el que sigui.
0: Com creieu que són?
4: I doncs la versió, de jamón?
3: La versió
0: bueno,
3: refinada.
0: No. Tot,
3: la versió refinada del que heu dit abans. Aquests, la parada és a la Prat. clar que sí.
1: No, és aquesta gent que està tan estressada que necessita un croissant.
4: Exacte, sí.
1: Doncs nosaltres ens hem desviat una mica, segons el vostre, perquè nosaltres pensem que són aquests super...
0: Pensem, no, el nostre estudi diu...
1: Claro, el nostre estudi afirma...
5: Una mostra.
3: La variable independent.
1: Que són les persones superafectuoses i supersocials.
0: Ah. Sempre saluden a tothom i són els típics que diuen, vols una mossegada?
1: L'únic problema és que al cap de mitja hora doncs, ja tornen a tenir gana.
3: I els del Polín ara a l'estiu?
0: Polín, joder,
4: ara... Però és de iogurt, líquido.
0: Sí, no.
5: Qui falta en aquest estudi?
0: Vale,
1: espera.
0: Bueno, hem volgut fer... bueno, hem dit aquests que són com els que ens hem vist, vale, en el nostre estudi.
1: No.
0: Això però, no és inventat,
4: però
0: és real.
4: Però volem fer una menció especial a la gent que porta suc o batut de llet, no. O literalment un mini bric de llet,
0: no.
4: Per acompanyar les esmorzars. Com creieu que són aquestes persones?
1: És aquesta gent que no... Tio, passa de
7: tot.
1: On vas amb això?
7: Què passa de tot?
0: És que et gires i veus una...
5: Llet de batxillerat.
0: A una tia que ja s'hi va fer un bric de llet.
1: Sí. Con la pajita i todo.
7: Del Mercadona.
1: Sí.
7: D'aquests que són com sucs.
0: Bueno, doncs podríem dir que aquesta gent... està preparada per l'apocalipsi.
1: Segur que porten l'esmorzar complet.
3: Tenen els brics de llet radioactius.
1: No. Perquè porten l'esmorzar complet. L'aigua, mocadors. Mocadors de paper. Fins i tot un carregador extra. És que estic segura. Són organitzats, tranquils i mega responsables.
0: I atenció, que també hem de donar veu a un clàssic de l'institut. Els que sempre es compren l'esmorzar a fora.
1: Sí. El típic perfil que mai recorda preparar-se res i viu improvisant.
5: I el dimarts fa xurro.
0: Cada matí arriba dient, buah, avui tampoc he posat res. Llavors
1: que
0: es
1: pena.
0: Coneix millor el súper del costat del cole que algunes classes. I sempre va buscar allà cèntims perquè mai té diners.
1: Bueno, hem de dir que ens hem deixat el que mai porta res, el que porten...
0: Ens hem deixat molts, però no podíem.
5: És el senyor Mossegada.
0: Sí. El que va retegant per tot arreu i al final acaba
5: tic. Digestió, perquè si va menjar mortadela.
1: Sí. O els típics que porten els entrepans així plens d'enciam...
0: No.
5: Hem parlat del triple combo de
0: l'ombany
5: nostre, no?
3: Ah, sí. El fuet i... Fuet, jo què sé, fuet i pernil dolç, combinat.
1: Ah, no.
3: O l'entrepà que mesura un braç de llarg.
1: Sí, bueno,
4: els enormes, que són així.
0: Bueno, i ara que ja hem parlat dels tipus de perfils, vale, anem a descobrir quins sou vosaltres. Per això farem un altre joc, però ha de ser ràpid, que no hi ha molt temps.
5: Ràpid, perquè si no...
1: Vale, haureu de fer un rànquing dels vostres esmorzars preferits, però amb una condició, és les seves, sense saber quin és el que vindrà després. Ho típic de TikTok de rànquear...
4: Ah, vale.
1: Pues això.
0: Vale, doncs comencem.
1: No, top 10.
0: Top 10.
3: Top 10.
0: Vale. Primer tenim l'entrepà de pernil dolç.
4: Oh, és dels meus preferits.
0: Un bàsico. No. Vale.
3: Quatre.
4: No, és el top dos. Top dos.
0: Quatre.
4: Dos. Jo dos.
0: Vale.
7: Ah, no. Toca.
1: No, és que, bueno, entrepà de fuet.
7: Dos.
3: Tres.
1: Val, sí, sí, jo també.
4: Tres. Heu d'estar d'acord, eh?
1: Jo tres, també.
7: Què me'ls dona?
0: Un donuts.
3: No, però top 10.
0: No. Poden haver pitjors, eh? No ho saps.
3: Top 5.
1: Hòstia,
5: 6.
1: 6. 6, jo dic 6.
0: 6.
1: Doncs ens quedem sense temps, noies.
7: Bueno.
1: Conclusió?
3: Espera, quins eren els pitjors?
4: En conclusió tinc un ràpid, venga, el que soleu esmorzar.
0: El vostre preferit. Ràpid, ràpid.
3: Pernil dolç, pernil
7: dolç. El que sigui la nevera, jo agafo el petit i faig un bocata.
1: Vale, doncs som uns bàsics.
5: Exactament, amb un plat tenim un cafè.
0: Bueno, doncs amb això... us direm que feu memòria als vostres musars perquè la vostra personalitat té molt a veure amb ells. I marxem.
8: I si no m'estima, a cagar la via.
7: Bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí a la nostra secció musical.
0: Olé.
7: T'endevinar cançons només escoltant la intro i descobrir qui ha escollit la llista de cançons d'avui.
0: Jo crec que jo s'ha de començar amb la primera. A veure si us sona.
5: No la trobo.

0: sé quina és. És el Lucho i la Lola Índigo.
1: I com es diu?
0: No sé com es diu.
1: Doncs
0: no sé. Lola Índigo. Ai, perdó.
1: Es diu el batxatón de la L, de Lola Índigo i Lucho RK. D'allà ve la L del títol, bàsicament per les inicials de tots dos.
2: Potser us són de xinès, perquè és un tema que acaba de sortir del forn aquest mateix mes.
1: Com a dada curiosa, és la primera vegada que s'ajunten per cantar i, a més, s'han inspirat en el clàssic de Federico García Lorca, Bodas de Sangre.
2: I és que el videoclip va a tope amb la marca de la casa de Lola Índigo, la vindicant el coll andalús.
1: El van gravar directament a Granada i està ple de detalls que fan pensar en l'obra.
2: Sí, com aquestes blanques típiques, vestits foscos que fan olor de tragèdia i molta imatgeria religiosa. És un monomar de totes les seves arrels.
1: Continuem amb la següent.
3: Una bala que traña por la pala.
4: Hòstia. És igual que l'altra?
0: Sí.
4: És igual que l'altra?
2: No sé. Doncs aquesta cançó és Una bala de Chanel. Aquesta cançó la va compondre amb l'Helena Alberdi, pensant exclusivament en els shows en directe.
1: Per això és tan curta, dura només 2 minuts i 20 segons.
2: La idea no era allargar el tema per deixar un espai lliure al final i marcar-se un dance break.
1: Que és aquest moment on la música canvia i es fot en un solo de pall hiperintens que et deixa cansat només de mirar-lo.
2: Per cert, quan la Chanel feia promoció del disc, anava tot arreu un ventall que tenia un secret.
1: En obrir-se feia un especial que era una pista amagada. L'artista va confessar a la ràdio que aquell soroll ja avisava en secret, el gènere musical que faria el següent single.
2: I per acabar de lligar-ho tot, va comptar amb l'ajuda dels productors Gio i Aaron J. Anem amb la tercera.

0: sé quina és que ve. Sí, però no sé
1: hasta
0: quina és.
1: Hasta que el sol nos deje de alumbrar.
0: No. No sé. Com es diu, Emma?
1: Hijos de Volcán.
2: Vale, sí, es diu Hijo de Volcán, de Quevedo i Los Gofiones. El tema està dins del disco El Vacío. I d'aquí surt el nom.
3: Si marxeu a les Canàries, un baifo és una cria de cabra. Allà tenen la frase feta "se me mueve el baifo", per dir que t'has despistat.
2: Tot i que la cançó és una carta d'amor de Quevedo a la seva terra adoptiva, en veritat, ell va néixer a Madrid.
3: Sí, de fet, va viure un temps a Brasil, quan era superpetit, i després ja es va instal·lar a les Palmes.
2: El que m'encanta de la lletra és el xoc que hi ha. És una lluita de Quevedo contra els seus propis dimonis.
3: Exacte, mentre els guifones transmeten la pau i la calma de l'illa. Quevedo entra per desfogar-se sobre com el traia la fama i els diners.
2: Sí, reflecteix l'angoixa d'estar atrapat en la indústria. Aquest contrast és brutal. Anem amb la quarta.
1: Bruno Mars, però no sé com.
4: Exacte, jo no sé com es diu la cançó.
3: Doncs aquesta cançó és Talking to the Moon, de Bruno Mars.
1: Ah, clar.
3: Flipeu amb la història. L'any 2010, els caps de la discogràfica no volien ni amb pintura que fos un single.
2: Deien que les balades lentes de piano no es vendrien, perquè el que ho patava llavors era el pop electrònic de la festa.
3: Però molt abans que ens sortís a la sopa TikTok l'any 2021, la cançó ja havia triomfat fortíssim al Brasil al 2011.
2: I tot gràcies al fet que se la va triar com a la cançó de la parella protagonista d'una telenovela superfamosa d'allà.
3: Ah, i si remeneu a internet, hi ha una versió alternativa una mica oculta.
2: Sí, en aquesta versió es carreguen gairebé tot el piano i el canvien per una guitarra acústica. El resultat és un rotllo molt més íntim que mola molt.
3: Anem amb la penúltima.

0: esta es Baile Inolvidable, ¿no?
1: Sí, es Baile Inolvidable. Baile Inolvidable, de Bad Bunny. Per aconseguir aquest so clàssic dels anys 80, van passar de l'ordinador i van gravar el tema a l'antiga.
2: Van utilitzar instruments i micros analògics d'aquella època.
1: Al principi, els puristes de la salsa no els feia gaire gràcia que un paio que fa trap es fiqués en el seu terreny.
2: Però la veritat és que s'ha guanyat el respecte dels músics més veterans, perquè la secció de trompetes i trombons sona increïble.
1: Sabeu que Bad Bunny va preferir no fer servir sintetitzadors i va contractar una colla d'estudiants de música d'entre 18 i 21 anys per tocar-ho tot en viu?
0: Però això ho haurien de fer tots.
2: Doncs la cançó dura gairebé 6 minuts. El mateix Bad Bunny va dir que la va fer pensant en els balls de parella que es fan als casaments per deixar clar que la salsa no passa de moda.
1: Ara sí, anem amb l'última.

0: Ai, és de la Dua Lipa, però no sé com es diu. Sí.
1: Es diu New Rules, la Dua Lipa. Un altre secret de la indústria. Els que van escriure la cançó van estar gairebé 3 anys buscant algú que la volgués cantar.
2: El tema anava directe a morir oblidat en un calaix, fins que el mànager de la Dua Lipa el va sentir, de rebot en una reunió de la discogràfica.
1: A la lletra original, per cert, hi ha una quarta regla. Deia que

0: Doncs fins aquí la nostra secció. Esperem que heu gaudit.
1: I ens veiem la setmana que ve amb més música.
0: Adéu. Oli, ja estem al final, nois, benvinguts.
2: Doncs sí, quina pena. Sempre ens quedem sense temps i no podem fer res interessant per acabar. Així és el guió.
3: Segur que l'Atlético ha fitxat en la mica.
0: Oh, ens és igual. Podríem fer un joc, Joan, què et sembla?
2: Vinga, va, ja ho tinc, ja ho tinc. Us farà un test, el test del psicòpata.
0: Què se suposa que és això?
2: Doncs són les preguntes per esbrinar si sou un psicòpata.
0: Vinga, va, va, va, alguna.
2: Vale, va. Comencem. La primera, us agrada la truita de patates amb ceba o sense ceba?
0: Amb ceba.
2: Vale. La segona pregunta és, teniu alguna obsessió?
0: Sí.
4: Sí. Sí.
2: Quina? Azucia.
0: Així ràpid? He de portar sempre els mateixos mitjons pels partits.
2: Vale. Sempre. I a Sier?
3: Sí.
0: És que així ràpid pot ser una obsessió.
3: Tocam capo.
2: Vale, va. Us agrada celebrar el vostre aniversari?
0: No.
4: No.
3: Sí.
2: Vale.
3: Èpics.
2: Després d'analitzar totes les vostres interessants preguntes i respostes, he arribat a la conclusió de que no tinc ni punyetera idea, no? Un psicòlic us fa
0: falta. Oh.
2: Ja vaig.
0: Molt bé.
3: Carai, gràcies. Avui estem molt inspirats de les seccions.
2: Doncs...
3: gràcies per la teva aportació tan interessant, eh?
2: Res de res.
3: Però crec... hem quedat sense temps.
0: Sí, així mateix, sí. Sir. Així que a nosaltres ja només ens queda dir-vos que ens veiem la setmana vinent al mateix lloc i a la mateixa hora.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Gabon, Henry, buenas noches, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, com sempre, estem disposats a començar, com totes les setmanes, i recordant, com sempre, el nostre papi estimat, estem disposats a començar aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Bé, com sempre us expliquem, això que estàs escoltant ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac, recordant-nos a tot que el Camps de Cotó és un espai, un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia com són els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o a l'eBooks, i que, a més, teniu aquesta adreça, si preneu nota, aquesta és www.andreujazz.com, www.andreujazz.com, per apropar-vos, si és nou, una miqueta més al nostre espai jazzístic. Des d'allà, i ja ho sabeu, i els que no, encara no heu assistit, sabeu que trobareu, doncs, diversos links, diversos enllaços on podeu anar, des de festivals, pàgines d'interès en quant a articles, novetats, biografies, clubs. Bé, en definitiva, un petit espai per vosaltres, perquè esteu al dia i perquè ho compartiu amb tots nosaltres.

Bé, començant aquest ja 2025 amb alegria, amb il·lusió, avui amb un programa bastant especial, un programa rodejat de moltíssima música, molt poca paraula, un programa especial que tenia ganes de fer i que avui aprofitem per fer-ho. Dit tot això, sense dir com comencem, tot just ho desvetllarem, el nostre espai d'aquesta nit comença així. Bon programa i bon jazz.

Bé, aquí estem escoltant per darrere el nostre estimat Papi Louis amb la gran orquestra del senyor Fletcher Henderson. Allà, aproximadament sobre l'any 1923-24, quan arriba ell a Chicago i es troba amb aquesta orquestra i participa. I Armstrong ja, tot un, en el seu moment, tot un líder, tota una icona, el músic més admirat del moment. I estem amb aquells anys 20, sobretot a Chicago, on tota la tradició de New Orleans pren forma, se'n va cap allà i l'estil, pràcticament aquest estil, ja diríem, tradicional i tan primitiu del nostre estimat jazz, doncs té a Chicago doncs una presència bastant, bastant important. El que hem volgut fer avui, o millor dit, el que farem avui, és anar per dècades. Sabeu que és una cosa que a mi personalment m'agrada molt, ens queda molt explícit el contingut del programa i així de passada, sense dir masses paraules, n'aprenem una mica. I el que he pensat fer és anar per dècades, als anys 20, als 30, als 40, als 50 i finalment als 60. I vosaltres a vegades us preguntareu, i per què t'atures, Andreu, quasi sempre als 60? Bé, doncs perquè jo penso, al igual que molts comunicadors de jazz, molts historiadors d'aquesta música, que bé, el jazz a partir dels finals de, o mitjans dels 60 pràcticament, amb la desaparició del nostre estimat John Coltrane, amb la desintegració d'aquell meravellós quintet del nostre estimat Miles Davis i amb el seu últim quintet dels 60 i la desaparició també, com no, d'Eric Dolphy. Des de llavors, almenys sota el meu parer, poques coses han passat de nou. Per tant, nosaltres el que hem pensat és fer doncs seleccionar estàndards d'aquestes dècades. Evidentment no estaran tots, perquè per cada dècada en podríem posar pràcticament una cinquantena, però bé. I és el que farem avui, escoltar diferents estàndards, això sí, no amb la versió dels seus originals, però sí amb altres versions proporcionat i fet o interpretat per altres músics. Músics d'avui, músics d'ahir, músics de sempre. Per tant, explicat tot això, ens anem als 20. Ens anem, com dèiem, amb aquesta evolució de Chicago, amb aquest ressorgiment del jazz tradicional, Dixieland li deien alguns, i bé, aquestes primeres bases sòlides, com sempre, capitanejant el nostre estimat Louis Armstrong. Per tant, quins estàndards hem escollit? I bé, jo al final, després quan acabi cada dècada, us diré qui els interpretava, però del 1918 hem escollit una versió del After You Gone. La segona, estàndard del 1919, ni més ni menys que el Baby, Won't You Please Come Home. Per cert, After You Gone, un tema de Turner Layton, i la música de Turner Layton i la lletra composta per Henry Creamer. Després, qui ho interpreta us ho dirà al final. Del 1919, com dèiem, Baby, Won't You Please Come Home, amb música de Charles Warfield i Clarence Williams. Després del 20, ni més ni menys, que hem escollit el Avalon, amb lletra del senyor Al Jolson i música de Woody De Silva amb Vincent Rose. Del 1925 hem escollit el Sweet Georgia Brown, del senyor, composició del senyor Ben Berney i Matthew Pinkard, amb la lletra de Kenneth Casey. El 1927, i l'última d'aquest bloc, hem escollit el Stardust, amb la composició de Hoagy Carmichael, i les lletres es van fer, això sí, uns anys més tard, però les va fer Mitchell Paris per al tema, el gran tema Stardust. Per tant, 1918, After You've Gone, 1919, Baby, Won't You Please Come Home, 1920, Avalon, 1925, Sweet Georgia Brown, i 1927, Stardust. Per si t'incorpores ara, repeteixo, no són els originals que ho van fer en el seu moment, però sí que hem escollit altres artistes i el que volem és que veiem com s'adapta tant la tradició a la contemporaneïtat a la tradició. Som-hi i anem amb aquest primer bloc musical dels anys 20. D'aquí una miqueta us explico quelcom més.

Magnífics els 5 temes, veritat. Vaya versions, eh? Pues bueno, anem a desvetllar qui eren els intèrprets d'aquests 5 temes, aquests 5 grans clàssics, aquests 5 grans estàndards. N'hi havia més, però un servidor avui ha escollit aquests. A part de, entre d'altres coses, que avui he aprofitat per sentir aquestes versions que a mi em semblen tan extraordinàries i que moltíssimes vegades doncs, no les posem perquè posem, quan fem especials, doncs, els seus originals, els músics que les van tocar, les van fer cèlebres, o bé les versions més cèlebres, valgui la redundància, de la història del jazz. Però avui hem escollit aquestes altres versions que ens semblen totes elles, del principi, ja ho veureu, fins al final, excepcionals. I per tant, la primera que hem sentit, aquest tema, el After You Gone, aquest clàssic del 1918, l'estava interpretant ni més ni menys que un dels fills més directes del nostre Bird, del nostre Charlie Parker. Sí, sí senyors, el senyor Sonny Stitt i el seu quintet. El segon dels temes, el Baby Won't You Please Come Home, tema del 1919, l'estava interpretant una cantant que va començar estupendament ben cantant jazz, que després va passar a cantar coses un tant més comercials, com era la gran cantant, la senyora Kay Starr, una senyora que també li hem fet algun que altre, alguna que altra visita a la seva veu d'aquí al Can Secutor. Després hem sentit una versió molt peculiar de el Avalon, tema composat al 1920, tema del 1920, i l'hem sentit amb una versió molt especial de Dave Brubeck. Sí, senyors, encara que no ho semblava, era el propi Dave Brubeck i el seu trio. Després hem sentit una altra versió del tema Sweet Georgia Brown, tema composat al 1925 i que l'hem sentit amb una esplèndida versió interpretat per dos francesos il·lustres com són, ni més ni menys, el senyor Michel Petrucciani i el senyor Stephen Grappelli, gran pianista i gran violinista. I per últim hem sentit aquesta versió del composat del 1927 de l'Stardust, i bé, qui era aquest fantàstic trompetista que feia aquests duplex, com es diuen ja, aquests blendings, aquests bless, també aquest home, aquest guitarrista, aquest trompetista tan espectacular, pues sí senyors, era ni més ni menys que Clark Terry i el seu quintet. N'has encertat algun? Vaja, sí, felicitats. No, provarem ara amb els 30, a veure si n'encertes algun. Bé, tenim per aquí darrere el Cotton Tail del nostre estimat Duke Ellington. Ja sabeu que els 30, entre mitjans dels 30 fins pràcticament la vaga del sindicat de músics que va explotar, ja sabeu, i ens va deixar sense els primers enregistraments del Bob, doncs va ser la gran època de les big bands i dels músics de swing, aquests anys 30. I nosaltres, com a temes representatius, després al final us direm qui els interpretava, com aquesta ocasió, pels anys 30 hem escollit temes representatius d'aquella dècada, com són del 1932, la composició clàssica, aquest Willow Wait For Me, un tema de el senyor Han Ronell. Hem escollit, en segon lloc, tema de 1934, ni més ni menys, el Autumn in New York. Ja sabeu, composició del senyor Vernon Duke. Del 1936 hem escollit aquest clàssic meravellós, Pennies from Heaven, amb la música composada per Arthur Johnston, ara ho he dit bé, i les lletres del nostre estimat Johnny Burke. Del 1938, doncs quasi no faria falta que us digués què va ser el que va composar això, però aquesta meravella, aquest Jumping at the Woodside, ja ho sabeu, del nostre estimat Count Basie, en companyia del senyor Eddie Durham. I del 1938, el Undecided, que ho hem dit alguna vegada, però ho recordem, sorprenentment. Tema molt especial per molts i moltes cantants i que va composar el senyor Charlie Shivers, el gran trompetista Charlie Shivers. Per tant, ens quedem amb aquest bloc, després us dic qui ho toca. 1932, el primer tema, Willow For Me. 1934, Autumn in New York. Segon, 1936, Pennies From Heaven. Tercer, 1938, Jumping at the Woodside. Quart, i 1938 també, Undecided, cinquè tema. D'aquí una estona us explico una miqueta més. Som-hi i a veure si endivineu, eh?

Plus Homes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Plus Homes, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesounds.com.

Caram, una selecció molt marcada pel piano, ja ho heu vist. Primer, el 1900, la composició del 32, el Willow Weep For Me, interpretada per un pianista belga que a mi sempre m'ha agradat molt, que l'hem passat pel nostre programa, que no se'l coneix massa, és un músic del nostre temps, el senyor Eric Legnini, un gran pianista belga. I hem escollit aquesta versió del Willow Weep For Me del 1932. Del 1934 hem escollit el tema Autumn in New York, i aquest so de trompeta tan tímid, tan ambigu i tan singular en quant al seu so i la seva exposició, un dels millors trompetistes de l'època, hard bop i bebop també, de tots els temps, com era Kenny Dorham i el seu quintet que ens han portat aquest Autumn in New York. Pel 1936 hem escollit el tema, aquest tema composat al 1936, com era el Penis from Heaven. Per cert, un incís, el tema Autumn in New York, tot i que hi ha durant el període de jazz clàssic grandíssimes interpretacions, s'ha de dir que sobretot va ser un tema que es va tocar molt més als anys 50, principis dels 60 també, un tema que van rescatar i es va tocar molt més quasi 20 anys després. Bé, com dèiem, el 1936 hem escollit aquest Penis from Heaven, aquest tema, aquest estàndard, i ens l'ha portat, allunyant-se de la salsa, el magnífic Rubén Valdés amb l'orquestra d'un senyor que es diu Delgado, ara no recordo el nom, però es diu Delgado. Pel 1938 hem escollit aquest clàssic, aquest Jumping at the Woodside, i qui es podia enfrentar amb la gran orquestra de Count Basie i el seu swing en composició del propi Basie i Durham, el músic amb més swing de tota la història del jazz, per mi, com no, el gran Oscar Peterson, i en aquest cas amb el seu quartet. I per finalitzar, si espectacular era Oscar Peterson amb el seu quartet, l'Undecided, el tema, com hem dit, del 1938 i composat en el seu moment per Charlie Shivers, doncs ni més ni menys, un dels que per mi són dels 10 millors pianistes, mai compten amb ell, un dels 10 millors pianistes de tota la història del jazz. Ja ho heu vist, el gran Teddy Wilson. Aquí estan les respostes. Bé, i estem al damunt dels 40, i com no podia ser d'altra manera, per aquí per darrere estem sentint el nostre estimat Parker i el nostre estimat Dizzy. I és que els 40 van estar sobretot marcats per això, per l'avinguda a mitjans dels 40 del nou jazz, una cosa que ja es anava fabricant a partir del 43-44, ja ho hem explicat algunes vegades. I per tant, dels 40 hem escollit els següents temes, després torno a repetir, us direm qui els interpreten. Del 1940 el tema Broadway. Sí senyor, és un tema composat per el senyor Teddy McRae i el senyor Henry Wood. Pel 1944 he escollit un gran clàssic, que no podia ser d'una altra manera, el nostre estimat Round Midnight, ja sabeu, composició del nostre benvolgut Thelonious Monk. Pel 1945 no podia ser d'una altra manera, doncs Anthropology, o un tema que també el coneixem com el Three from a Riff, i ja sabeu, composició del nostre estimat Charles.

ahir hem escollit també Miles comença a tenir ja ho tenia en l'època de Parker, ja ho sabeu, però ell comença a destacar de manera molt especial. Per tant, 1940 Broadway, 1944 Romney Night, 1945 Anthropology, 1946 Ornithology i 1949 Move. Qui cantarà, qui tocarà, qui farà aquestes versions? Doncs a veure si ho esbrineu. Jo d'aquí una miqueta us torno a explicar alguna cosa.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Bé, i aquests anys 30 marcats totalment per l'hegemonia parkeriana i digilispiana, diguem-ho així, marcats, com no, pel bop, per la vinguda del jazz modern. I nosaltres hem escollit com a temes representatius d'aquells anys doncs aquests cinc. El primer d'ells, aquest tema composat per Teddy McRae, aquest tema del 1940 al Broadway. I qui l'interpretava? Doncs l'hem escoltat amb la versió del gran Christian McBride i la seva Big Band. Després hem continuat amb el tema del nostre Thelonious Monk, aquest Round Midnight, composat al 1944, i ens l'ha portat aquesta gran cantant del nostre temps, com no, la Samara Joy. Després hem continuat amb l'Anthropology, composició del nostre estimat Bert i Dizzy Gillespie, Parker i Gillespie, i ens l'ha portat ni més ni menys Elvin Jones i el seu quartet. A l'Ornithology, composat per Parker i Benny Harris, també al 1946, ens l'ha portat el quintet del senyor Dave Pike. I també del 1949, no els oblidem, aquesta espectacular versió que ens ha portat aquest pianista, també a quartet, acompanyada de vibrafonista Sonny Red, en aquest cas també pianista, que era aquesta bastant espectacular versió del MOVE, tema que tots li donem la composició a Miles, amb aquella orquestra Capitol, aquella fantàstica orquestra d'Albert of the Cool, però que és composició de Denzel West, i l'arranjament va ser en el seu moment de John Lewis, 1949, MOVE. I per aquí darrere, a Miles, que té el protagonisme màxim als anys 50. Però és que als anys 50 sempre diem tots els que ens agrada molt això i comuniquem que són possiblement els millors anys, perquè hi havia de tot i de tots els gustos, i tot era bo. L'adveniment de com estem sentint, o com hem dit abans del MOVE, comença el naixement d'una cosa nova, en companyia de Gary Mulligan, arriba, ni d'altres molts, arriba al West Coast Jazz, però també arriba de part del segell, sobretot Blue Note, i de senyors com Ori Silver, entre, i el senyor Art Blakey, entre d'altres, arriba al hard bop, i també arriba, doncs, composicions més extenses, més profundes, i també arriba a una altra cosa, el jazz modal. Per tant, un any, una dècada impressionant per nosaltres, per molts de nosaltres, la millor de tota la història del jazz, i nosaltres hem escollit, doncs, per aquest 50, el tema Invitation del senyor Bronislaw Kaper i amb lletres del senyor Paul Francis Webster, i això és de l'any 1952. De l'any 1953, i com a símbol d'aquest West Coast, hem escollit aquest Bernie Stone, la música escrita pel senyor Bernie Miller i les lletres del senyor Jerry Leiber i Mike Stoller. De 1958 hem escollit un tema que és un emblema del hard bop total, com és el tema que va composar el 1958 el senyor Bobby Timmons, i aquell Morning, recordeu, amb el solo d'Ali Morgan a la introducció amb els Jazz Messengers. Del 1959 hem escollit, com no podia ser d'una altra manera, aquesta meravellada tema, aquest Goodbye Pork Pie Hat, dedicat a Lester, que un bon dia del 1959 li va composar el nostre estimat Charles Mingus. I el món del jazz torna a canviar una altra vegada de nou, si no ho va fer prou al 50 amb aquell quintet, el meravellós primer quintet de Miles, amb Coltrane, amb Red Garland, amb Paul Chambers i amb Philly Joe Jones. Aquí ho acabaré de rematar amb l'adveniment del jazz modal i aquell Kind of Blue. I del 1959 també no ens oblidem el So What del nostre estimat Miles Davis. Per tant, 1952 Invitation, 1953 Benny Stone, 1958 Morning, 1959 Goodbye Pork Pie Hat, i 1959 també So What. Endevinareu qui ho toca? Espero que sí. Fins aquí una miqueta.

Bé, i ahir estàvem recordant aquest 50, recordant el tema Invitation del 52, on ens l'ha portat Roy Hargrove, sí senyors, el sextet de Roy Hargrove, recordant el tema Benny Stone del 1953 i que ens ha portat la seva versió el senyor Harvey Mason amb el seu trio. Recordant aquell emblemàtic Moinin, ja sabeu, del senyor Bobby Timmons, del 1958, que ens l'ha portat la gran Big Band de Quincy Jones. Recordant també aquell Goodbye, Pork Pie Hat, que ens l'ha cantat, tema del 1959, que ens l'ha cantat el nostre estimat Kevin Mahoney. I, per últim, aquesta versió a dues guitarres del So What, també del 1959, que ens l'ha portat els nostres estimats Virelli Lagrin i Sylvain Luke, els dos guitarristes fent aquesta versió tan especial del So What. Bé, el temps ens ha tirat a sobre i la veritat que pels 60 teníem molts més temes dels que no pas podrem escoltar, però no volem marxar sense, o despedir-nos sense que almenys els 60 van estar molt ben representats, sobretot pel nostre estimat John Coltrane. I no volem marxar, com dèiem, sense el record de Coltrane, i volem recordar dos de les grans composicions de Coltrane, com són Equinox, del 1960, i Impressions, del 1961. També, a lo millor, ens entrarà una miqueta d'un altre tema, però ho dubto. Difícil, intentarem colar almenys unes notes del Footprints de 1966 del nostre estimat Wayne Shorter. Però de moment contem que segur sentirem aquesta versió del 1960 i ara sí us dic perquè em despedeixo qui són. El 1960 ens portarà aquesta versió de John Coltrane, aquest Equinox, el senyor Ray Brown i el seu trio. I aquest Impressions del 1961, una versió extraordinària, per això no volia que us la perdéssiu, del gran guitarrista, per mi una bèstia consagrada, un dels millors guitarristes de tota la història del jazz, com és Pat Martino. Pat Martino ens portarà aquesta versió de Impressions que el nostre estimat Coltrane ens va escriure i ens va deixar per tots el 1961. Per la meva part, res més. Que feu, com sempre, moltíssim l'amor i gens la guerra. Que us espero la setmana vinent i, com sempre, bon programa i bon jazz, que l'hagueu viscut i l'hagueu guaidit. Bye, bye. Fins la setmana vinent. Us deixo amb Equinox i Impressions.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Galiza, No Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza, No Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza, No Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic, ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer, a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Treballa d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Sona aquesta cançó i
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
1: Allò si parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més savis que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament.
1: Maldines, no? Que no Maldines. Okay. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: I ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més, ha transcendit la broma. Vull anar més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita, 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines, i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà hi tenia un interès estratègic. Lord Anson, el 1740, va escriure: "El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans." Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans.
2: Sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar 4 vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser reflectides i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden en front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però a Londres van dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no, les Maldives.
2: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. En 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: La Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta estava composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic...
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: I menys en aquest programa.
1: No, no, per favor, nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... I del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada el 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, i ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salit medio venezolà. M'ha sortit recolinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este procés de reorganització nacional. Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt terrible.
1: És que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale, el procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció, el més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I
2: podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, sí, vas a fer...
0: Vull
1: a l'Escola de Mecànica d'Armada fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, i ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons.
2: Hòstia, vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons, que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model, i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne inglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou... és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, doncs ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure... tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars?
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé... com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bé, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir... sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les Illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a exacte. Fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan, o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa, per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar. Hòstia.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli sí, de qualsevol... Sí, sí, sí. Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de... Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken...
2: Ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals. Bueno, en fi, una altra estació balanera abandonada i els assos ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò... va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible... el dret a alguna... Sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Coses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està.
1: Què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però l'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: esperava. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn de Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? El 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar,
1: No s'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
2: sí,
0: fa
2: sí,
0: por.
2: Sí, sí.
1: Feia molta por. Sí, sí.
0: Quan va morir ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14... va obrir-se, van obrir, van petar-se molts bars,
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que molt ressentit amb amor,
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013. Mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: S'ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament pentinat.
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carnat de l'ensurt. No.
2: Només cal preguntar-li als miners.
0: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció.
2: Vale.
0: En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya, cultural i socialment, França i Alemanya, pels seus contractes armamentístics. Que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, ja ho veiem amb Israel, pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: O sigui.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. I la Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, el representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no?, calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvinas no, contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a l'atenció, anys 80... Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Que et foto un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leech, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I ell tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leech també li va venir com a ella i dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leech, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint...
0: La part guai de la història.
1: Tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca, abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
1: Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia. I amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, que aquesta cançó és universal, molt coneguda.
2: Sí, sí,
1: i no tenia, no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que no ho fem mai, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim
1: com
0: 60
1: com
0: persones.
1: Anem? Ja som aquí.
0: De la ràdio...
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios sí, que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explica, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify i tot això ja no ens val, però als anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama d'Europa ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha desposat, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai. Bueno,
2: o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí ja, tornem ara... de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No? Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: Aquí també ha entrat tocar el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Ha entrat. Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta això, anem a remar endavant, ja remo jo si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre, m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda els britànics, clar, que ja no estan tan estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només, hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, va, tio, meteu unes tropes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid, la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia
0: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Bueno, però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga!
0: Que arribaré tard. A on? A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que als britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí, sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Sorrenc.
1: Tatxador i sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, de l'anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Hatch de... Hatch de... Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. La guerra de verdad funciona, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada, les portes... I van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant, això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a la base dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la Ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 533. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem tots els divendres i dissabtes per Ràdio Mollet i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast, Mixcloud, Spotify, iTunes, e-books, etc. A més, estem emetent regularment sessions i seleccions musicals en el nostre canal de stream a Mixcloud, que trobaràs a mixcloud.com/núvoldefum.

I aquesta nit arrenquem amb el compositor anglès Barry Hudson Taylor i la suite de 8 peces per a piano inspirades per moments personals dels darrers anys: el pes de la pèrdua, el dolor, el lent canvi cap a la curació i els breus moments de llum que sorgeixen durant aquest camí.

Continuem amb la música del productor Eric Klinga des del seu disc 100 Tongues, que trobareu en vinil en el seu propi Bandcamp. Són 5 talls dels quals ens quedem amb el segon, Opaque Stars.

descobrim avui un nou projecte col·laboratiu. Porta per nom Hollow Under i està format per Drew Sullivan, conegut com Slow Dancing Society, i Ludwig Zimbrelius, conegut com Pearl, Illuvia, Eternal i de més. Junts signen un disc sota el nom de Quiet North per al segell Letters from the Edge, que també trobareu en vinil. Escoltem el tall Mountain Shelter.

0: Estàs escoltant Núvol de Fum.
1: I ja el van presentar fa un parell de setmanes el treball de Foundation i Henrik Meyerkord, Kings and Queens.

I tenim per avui un nou treball amb versions d'Erik Satie, aquest signat pel compositor mexicà Jairo Guerrero. Traducciones atmosfèriques és un disc amb 6 versions en clau electrònica de les famoses gimnopedies innocients de Satie. Partint de les partitures originals en format MIDI, el material es torna manipulable en notes, tempos, cadències i així com en timbres i textures. Escoltem la primera Nocient.

Doncs força interessant aquesta versió de la Nocien número 1 de Satie per Jairo Guerrero. Trobareu el disc dins el catàleg de DWE. D'aquí passem al productor de Deep Techno i Ambient, Brendon Moller, a qui ja coneixem prou bé, amb un vinil que acaba de publicar en el segell Echo Limited i aquest tall titulat Scorching Limited.

Doncs una mica de dub techno com el que ens ofereix en aquesta ocasió Brendon Moller des d'aquest nou vinil, des d'aquest EP per a Echo Limited i aquesta peça titulada Scorching. I aquesta nit tancarem ja el programa amb l'italià Marco Lucci i el seu nou tema Poetry Makes Nothing Happen.

Doncs amb Poetry Makes Nothing Happen, aquesta nova peça de Marco Lucci, hem arribat a la fi del programa d'aquesta nit, al número 533 del Núvol de Fum. Una setmana més us recordo que tindreu i que teniu disponible tots els podcasts en el blog del programa núvoldefum.blogspot.com i que els teniu també a totes les plataformes habituals de podcast com és Mixcloud, eBooks, Spotify, Apple, etc. Jo, sense més que afegir de moment, m'acomiado ja de vosaltres. Ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.